0: 25 anys.
1: Soc Joan Carles Duval de Picap. Moltes felicitats per molts anys. 25 anys de comunicació des de Ràdio Capital, la qual cosa és molt important, i sobretot perquè també doneu molt suport a la música i la música d'aquest país. Moltes felicitats, que ens sumeu moltíssims més, i una abraçada a tots els professionals de Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital. 20.

Cançons que quan les sents et porten molts records. Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus. Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.

0: 25 anys.
1: Família de Ràdio Capital de l'Empordà, des de Ràdio Palamós us volem enviar una abraçada ben forta i un moltíssimes felicitats pels vostres 25 anys, perquè 25 anys no es fan cada dia. I vosaltres, la veritat és que ho heu fet sonant de meravella. Moltíssimes gràcies per omplir les zones de bona música, rialles i bon rotllo. Esperem que ens continueu fent gaudir molts anys més de la vostra companyia, perquè, sens dubte, un món sense ràdio seria un món molt més avorrit.
2: Ràdio Capital. 25.

0: 25 anys.
1: Bon dia, amics de Ràdio Capital. Soc la Lluïsa Martínez de Televisió Costa Brava i em resulta molt agradable el fet de poder-vos felicitar amb una efemèride com aquesta. 25 anys. Moltes felicitats, perquè tenim la capacitat per engrescar des del primer dia, per entretenir, per acompanyar, per enamorar. Sou els millors. Sou genials. Per 25 anys més d'èxit i de bon saber fer. Endavant.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys. La ràdio.

0: 25 anys.
1: Soc Joan Carles Duval de Picap. Moltes felicitats per molts anys, 25 anys de comunicació des de Ràdio Capital, la qual cosa és molt important, i sobretot perquè també doneu molt suport a la música i la música d'aquest país. Moltes felicitats, que ens sumeu moltíssims més, i una abraçada a tots els professionals de Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital. 25

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Escorpio i felicito a Ràdio Capital pels seus 25 anys per seguir sumant molts més anys. Un petonàs.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 5.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La

0: està content, que tot va bé, diu que està content, que tot va bé.
1: Hi ha com unes coordenades

0: 25 anys.
1: Hola, sóc en Martí Lu i vinc a felicitar a Ràdio Capital pel seu 25è aniversari de posar música, de descobrir música i de seguir apostant per grups com nosaltres i Lu, que portem molt de temps durant canya, potser no tant com Ràdio Capital, però bueno, aquí seguim com vosaltres i moltes felicitats.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

Barregem la música que més ha sonat. Més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Anna Lanzas. Vull enviar una felicitació molt especial a Ràdio Capital pels seus 25 anys. Durant tot aquest temps heu estat molt més que una ràdio. Heu estat banda sonora del dia a dia. Gràcies per la constància, per la il·lusió i per mantenir viu aquest projecte durant un quart de segle. No és fàcil arribar als 25 anys. Que continuïn les bones notícies, la bona música i les històries compartides per molts anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 6.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: Capital. La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.

això ja t'he vist plorar. I creu-me quan et dic que em passa igual. Quan em cantes les cançons mentre treballes,

0: 25 anys.
1: Bones, què tal, guapos? Soc l'Sneaky Flex de Flashy Ice Cream i vull felicitar Ràdio Capital pel seu 25è aniversari. Res, des del nostre grup pues, us enviem molt d'amor i que seguiu molts més anys fent ràdio, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 7.
0: Preparats per un cap de setmana a tota pantalla? El 26 i 27 de setembre arriba la Tecnofan Party 2026 a Palamós. La nau dels 50 metres s'omple de videojocs, realitat virtual, simuladors, màquines arcade, pinballs, cosplay, karaoke, competicions i espectacles en directe. Una experiència per compartir amb família, amb amics i amb tota la comunitat gamer. I si vols jugar en xarxa, apunta't a la LAN Party, que comença el divendres 25. Consulta tota la programació a @ptecnofan i a palamostecnofan.org. Tecnofan Party. Connecta't, juga i viu-la.
2: El que passa al món és important. El que passa a l'Empordà, encara més. Per això, cada dia, de 8 a 9 del matí, dediquem una hora sencera a explicar amb detall tot el que passa a casa nostra. Actualitat, opinió, entrevistes, esport i cultura. 100% Empordà. Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital, amb Joan Coll i Maria Alzina.
3: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara a pels 25 següents. Una abraçada.
0: Ràdio Capital.
1: 25

0: Bon dia, són les 8.
1: Bon dia, últim dia d'estiu amb temps d'estiu, temperatures elevades i domini del sol.
0: Bon dia, com esteu? És dimarts 22 de setembre del 2026. A Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura han vist sortir el sol quan passaven 5 minuts de 7:45 del matí i ara mateix estan a una temperatura de 18 graus. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, el programa informatiu que, com sempre, fem des de Ràdio Capital de l'Empordà i que també s'emet des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. I ara entrem en matèria perquè avui hem de destacar que l'Associació d'Empresaris de Platja Aro reconeix que aquest no ha estat un any extraordinàriament bo pel comerç del municipi. A més, seguim parlant de comerç perquè la comerciada arriba per primer cop a tot Catalunya amb 1.500 establiments i 40 associacions participants. I 6 institucions creen un consorci oncològic per coordinar l'atenció al càncer entre Girona i la regió metropolitana nord. De seguida ampliarem tots aquests titulars, però a més avui parlarem amb el periodista Ricard Martín i l'il·lustrador Toni Benaja sobre la seva última publicació, el còmic L'Altre Empordà. I com no, aquest dimarts és un dimarts literari i parlem de llibres amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria Cucut de Torroella de Montgrí. De seguida repassem tota aquesta informació. Abans, però, hem de fer un repàs als titulars de les notícies d'avui. Primer de tot hem de saludar en Joan Coll. Bon dia, Joan.
2: Bon dia, Maria.
0: I és que l'Associació d'Empresaris de Platja Aro reconeix que aquest no ha estat un any extraordinàriament bo pel comerç.
2: En una entrevista al Supermatí, Manel Canadell, president de l'Associació d'Empresaris de Platja d'Aro, ha remarcat que les dades d'afluència turística no expliquen per si soles la realitat dels negocis.
0: I saludem també en Sergi. Bon dia, Sergi.
3: Què tal? Bon dia.
0: Doncs la comerciada arriba per primer cop a tot Catalunya amb 1.500 establiments i 40 associacions.
3: La iniciativa, nascuda a les comarques gironines, amplia enguany la participació a les 4 demarcacions i suma cambres de comerç, organitzacions empresarials i associacions locals en una campanya conjunta per donar visibilitat al comerç de proximitat.

0: I 6 institucions creen un consorci oncològic per coordinar l'atenció al càncer entre Girona i la regió metropolitana nord. La nova estructura donarà cobertura a uns 2 milions de persones i inclourà una xarxa de 9 hospitals, entre els quals hi ha l'Hospital de Palamós.
1: Les 6 institucions sanitàries i de recerca han impulsat el Consorci Oncològic Integral Nord Catalunya, que donarà cobertura a uns 2 milions de persones de Girona i la regió metropolitana nord. L'objectiu és coordinar l'atenció al càncer i integrar-hi també la recerca, la innovació, la formació i la prevenció.
0: I saludem ara la Carla. Saló, bon dia, Carla.
2: Hola, Maria, bon dia.
0: És que prop de 120 persones voluntàries van retirar uns 200 quilos de residus del litoral de Palafrugell. Aquest dissabte l'actuació es va concentrar al Port Pelegrí, a Llafranc i també a Tamariu.
2: L'Ajuntament de Palafrugell organitza la jornada Netegem el litoral des de l'àrea municipal de Medi Ambient. L'àrea de qualitat urbana també participa en aquesta activitat i diverses entitats locals, centres d'immersió i empreses de Callec van donar suport a la iniciativa. Els voluntaris van actuar tant a les platges com dins del mar.
0: I Sant Feliu de Guíxols celebra la segona edició del Festival de Màgia Ganxó Màgic amb 3 dies d'espectacle, Joan.
3: La proposta impulsada i dirigida per l'il·lusionista guixolenc Marc Sàbat oferirà 3 dies d'actuacions, tallers i activitats en diferents espais de la ciutat. Reunirà a més diversos professionals de l'il·lusionisme i combinarà propostes escèniques, activitats al carrer i una ruta gastronòmica.
0: I l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella començarà el segon semestre amb unes 4.000 entrades venudes. 3 dels espectacles programats ja han exhaurit totes les localitats disponibles, Carla.
2: La temporada comença el pròxim cap de setmana amb Non Solum. L'espectacle està protagonitzat per Sergi López. L'equipament encara disposa d'entrades per aquesta darrera funció. Els primers plens corresponen a Poncia i a les dues sessions de Mus Infant. Lolita Flores protagonitza Poncia, mentre que Mus Infant està pensat especialment per a nadons i les seves famílies.
0: I saludem ara a l'Aniol. Bon dia, Aniol.
4: Bon dia, Maria.
0: I és que la companyia elèctrica d'Arma actuarà a la sala Las Vegas de Sant Feliu de Guíxols.
4: El concert repassarà més de 50 anys de trajectòria del grup. La iniciativa programarà prop de 45 concerts a sales de Catalunya, les Illes Balears i Castelló.
0: I en setembre augment la plana esportiva perquè Francis Rondon ha guanyat aquest cap de setmana la primera Backyard Ultra de Platja d'Aro, Joan.
3: La corredora, juntament amb l'altra finalista, Esther Fernández, s'han disputat el campionat que finalment ha acabat guanyant l'atleta local. A més, Francis Rondon és la primera dona que guanya en la categoria absoluta d'aquesta prova.
0: I nosaltres ara anem a fer un repàs a la informació de més enllà de l'Empordà.
5: El Tribunal Constitucional inicia avui l'últim tram de l'amnistia, amb el recurs de Jordi Turull. L'alt tribunal estudia el vistiplau definitiu a l'amnistia per malversació. Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i els exconsellers continuen pendents del Tribunal Suprem. El seu futur judicial encara depèn de la decisió final d'aquest tribunal.
6: El jutge porta Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, a judici amb jurat popular per malversació i tràfic d'influències. L'acusació popular demana 13 anys de presó per a ella i 6 per a l'assessora. Les defenses i la fiscalia en demanen l'absolució. Indignació per la retallada de places a l'alta velocitat entre Lleida i Barcelona. Cada trajecte tindrà 100 places menys. Des d'aquest dilluns es perden unes 400 places al dia. La causa és la substitució dels trens ABLO per altres combois amb menys capacitat. Un home ha estat detingut pels muntanyans per atropellar i deixar en estat greu la seva exparella. Els fets han passat als Pallaresos. Aquest dilluns també ha mort una dona a qui la seva parella va estrangular a Màlaga la setmana passada. El govern destinarà 255 milions d'euros l'any per rehabilitar habitatges, sobretot en barris vulnerables. El pla Regenera surt de l'acord amb Esquerra Republicana per als pressupostos. L'objectiu és millorar els pisos i les cases i reforçar zones amb més necessitats. Denuncien el suïcidi de l'Olga després del desnonament i qualifiquen el cas d'assassinat indirecte. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha tornat a actuar com a activista en un altre desnonament. Aquesta vegada, el d'una dona amb problemes de salut mental i amb discapacitat reconeguda.
5: Les principals televisions als Estats Units han deixat de cobrir els actes de Donald Trump en protesta pel veto a diversos mitjans. La CNN, MS Now i Politico han presentat una demanda contra el president nord-americà per defensar la llibertat de premsa i la llibertat d'expressió. Els experts de les Nacions Unides avisen que els humans encara no tenen prou garanties per controlar la intel·ligència artificial. El panel d'experts publica el seu primer informe sobre el pirateig d'OpenAI a Hugging Face. L'expresident valencià Carlos Mazón ha evitat respondre aquest dimarts a la comissió sobre la Dana al Congrés. Ha dit que no parlarà fins que acabi la instrucció judicial i ha afegit que no està investigat. La decisió ha molestat la majoria de grups. Li han retret que no respongués durant l'emergència i que ara torni a esquivar les preguntes.

0: nosaltres, que tenim molta pressa per fer el repàs d'aquesta previsió meteorològica, per això saludem a l'Isaac Vilà. Bon dia, Isaac.
1: Bon dia, Maria. Com anem?
0: Doncs bé, perquè fa més fresqueta, però no sé si aquestes temperatures tan agradables es mantindran tota la setmana.
1: Comencem aquest 22 de setembre, últim dia d'aquest estiu astronòmic, amb un temps pràcticament calcat al que vam tenir ahir. Tenim ara mateix una temperatura fresca a l'interior, entre 15 graus a la Bisbal d'Empordà, 16 graus a Verges, una mica més baixa, 15 graus ara mateix a Torroella de Montgrí, però a la façana litoral encara mantenim aquest ambient força suau i tenim valors entre 19 o 20 graus, com per exemple, o la màxima que destaca ara mateix, tenim 22 graus i mig a Palamós i Sant Joan. Per tant, unes temperatures que seguiran a la banda alta de cara a aquestes properes hores. I és que avui esperem un altre cop que els valors màxims de temperatura estiguin entre els 28, 29 o fins i tot 30 graus a l'interior, o fins i tot podríem tenir algun 31 o 32 a l'interior. Per tant, calor alta, és a dir, anòmala per l'època, ja no tindrem aquests valors d'ahir, ahir vam arribar pràcticament als 35 graus a la Bisbal d'Empordà, calor, va ser un dia força càlid i calorós, però avui esperem que la temperatura baixi una miqueta més, amb uns parell de graus, però continuarem amb aquest ambient força càlid, tot plegat amb pocs núvols i amb un ambient ben tranquil i ben assolellat, amb domini del sol. Destacar també aquesta mica de tramuntana molt tímida que tindrem, vent de gregal, més aviat al centre del dia a la façana litoral, que farà que la mar estigui una mica més moguda amb aquesta mica de gregal. I com dèiem, demà dimecres arriba la tardor, dimecres 23 a les 2 i escaig de la matinada, tenim l'equinòxid de tardor i, per tant, entre avui i demà, el dia durarà igual que la nit. Per tant, continuem aquest temps estiuenc, malgrat entri la tardor.
0: Doncs a veure si entra el temps de la tardor, que ja és el que toca. Isaac, moltes gràcies per aquest repàs a la previsió meteorològica. Nosaltres ara anem a escoltar el comentari d'avui.

0: I el comentari ens el porta l'Andreu Paneque.
1: Benvolgudes i benvolguts oients de Ràdio Capital. Ben tornades i ben tornats a la ràdio després de l'estiu. O si més no, espero que les vacances hagin anat molt bé. I parlant de vacances, aquest estiu m'he llegit, i per què no dir-ho, m'he devorat, el llibre de la Mar Camps, No vingueu al poble a reposar, d'edicions d'Ela Geminada. Un llibre de reflexió, crítica i anàlisi sobre la situació dels pobles de l'Empordanet i l'evolució de la vida en aquests. En primer lloc, m'agradaria felicitar Edicions d'Ela Geminada i a la mateixa Mar Camps per haver fet un llibre pensat des de l'Empordà i escrit des de l'Empordà. Des de això que sovint des de Barcelona en diuen simplement territori. Un llibre que parla de gentrificació, de llengua, de turisme i de molts altres fenòmens, però que ho fa posant el focus en les particularitats del nostre territori. I aquest simple canvi de prisma ja explica una realitat que massa sovint queda al marge. Però més enllà d'aquesta lluança, crec que hi ha un altre element que fa d'aquest llibre una lectura essencialment interessant i fins i tot un bon punt de partida per obrir una discussió que ja no hauria de ser només personal, sinó també comarcal i institucional, perquè precisament el llibre posa en relleu aspectes que són essencials per entendre quin pot ser el futur dels nostres pobles i ciutats. Els pobles de l'Empordà, ja no només pel turisme de masses, sinó també per fenòmens com l'anomenat èxode urbà, han patit i estan patint una sèrie de canvis que els que hi vivim coneixem prou bé. I sovint ens centrem només en els sectors productius, en l'etern debat sobre com diversificar l'economia de l'Empordà. Però aquest llibre, com ja estan fent també moltes veus de la comarca, posa el focus en una altra qüestió. Com aquests fenòmens no només modifiquen i transformen el paisatge, sinó també les dinàmiques, les relacions i les formes de vida dels nostres pobles. La Mar Camps ens subratlla molts exemples, que d'entrada poden semblar anecdòtics. Silenciar campanes, tallar accessos públics, els festivals d'estiu al territori, la mofa dialectal o convertir-nos simplement en el jardí de Barcelona. Poden semblar, el que diem, anècdotes, però potser són el símptoma d'un problema molt més profund. I això ens porta inevitablement a una discussió que crec que hauríem d'afrontar com a territori. Quin futur volem pels nostres pobles i ciutats? Cal que hi posem fre? Ens sembla bé deixar les coses que continuïn com fins ara? Ens agrada que els nostres pobles esdevinguin escenaris? O volem continuar tenint pobles on hi hagi comunitat, veïnat i vida durant tot l'any? Són preguntes que el llibre de la Mar Camps posa damunt la taula i potser, després de l'estiu, és un bon moment per començar-ne a parlar.
0: Per aquells que no hagueu llegit aquest llibre de la Mar Camps, és una lectura gairebé obligatòria per entendre com es troba ara mateix tota aquesta situació a l'Empordà i sobretot, com deia l'Andreu, aquesta reflexió tan important que s'ha de fer sobre com volem viure el nostre territori. Andreu, gràcies per el comentari d'avui. Nosaltres fem una petita pausa, escoltem una mica d'anuncis i ara tornem.
2: Aquest setembre celebrem els 10 anys del Montessori Palau Montgrí amb un joc molt especial. Busca els cartells amb preguntes als establiments col·laboradors de Torroella, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i participa-hi. Pots guanyar vals regal i obsequis per més de 200 euros. El sorteig serà el 2 d'octubre a la gran festa dels 10 anys. I esteu tots convidats. Més informació i inscripcions a montessoripalaumontgrí.com.
3: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
4: Necessites millorar un procés industrial o desenvolupar un nou projecte a la teva empresa? A InnovaElect som el teu equip d'innovació i disseny, transformant idees en solucions tecnològiques reals, amb rigor i atenció al detall. InnovaElect, l'enginyeria que t'ajuda a impulsar la teva indústria. Informa't en el 652 513 443 o entra a innovaelect.com.
5: La Jana necessita una peça que ja no es fabrica. L'Enric vol prototipar i produir en petit format. I la Núria busca taps personalitzats per als seus clients. Tots tres han trobat la solució, la impressió 3D de Copicat Girona. Dissenyem i imprimim en 3D, adaptant-nos a cada necessitat. Prototips, peces úniques o petites sèries amb precisió i rapidesa. Descobreix-ho a copicat.cat o truca al 972 400 515. Precisió i rapidesa. Descobreix-ho a copicat.cat.

0: medallot@estartit i fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
1: En 25 anys ja han canviat moltes coses. Han canviat pobles, han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès, el gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San José X, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventis Arfa, Estrella Damm i el Club Nàutic de l'Estartit.

0: I com no cal canviar, seguim parlant de l'Empordà, perquè el passat 16 de setembre es va publicar el còmic L'altre Empordà, una història d'horror folk ambientada en els anys 90 que segueix a dos adolescents que pateixen les conseqüències de jugar amb la màgia negra durant la nit de Sant Joan. Per parlar d'aquest nou còmic i de la història ens visiten el seu autor, el periodista Ricard Martín, i també l'il·lustrador Toni Benages. Bon dia a tots dos, benvinguts aquí al Supermatí, gràcies per ser-hi.
1: Bon dia.
2: Què tal, Anna? Bon dia.
0: Doncs, esclar, com us inspireu, no?, per crear aquest còmic, aquesta història, no?, que parla de l'altre Empordà, no?, aquest Empordà que no és de postal, aquest Empordà que no és el que potser estem més acostumats a veure, però que també hi existeix. Com neix aquesta història?
1: Això tu, Ricard.
2: Home... Exacte, doncs mira, jo la veritat tenia un parell de... Després de tota la vida escrivint periodisme i no ficció, etcètera, etcètera, se'm va ficar entre cella i cella a veure si podia fer algun esforç de ficció que tingués com que fos decent. Vaig escriure un parell de contes de terror ambientats en aquest Empordà que estem parlant, no? De cares bé, de carreteres abandonades, de bars una mica sòrdids i cutres, que en definitiva és el que vam trepitjar tots els que érem, la majoria dels que érem joves i de classe mitjana, una mica més avall que vivíem per allà. I això vaig estar passejant per editorials, els vaig enviar, també entre moltes altres, els vaig enviar a Finestres, que no fan llibres de ficció, fan còmic, però l'editor l'Octavi em va dir: escolta, aquí potser tenim una cosa, aquí potser hi ha un material que val la pena passar còmic, que et poso en contacte amb el Toni Benages, que jo és un autor que conec, que admiro i respecto, i escolta, doncs vam anar un dia a fer unes birres, vam parlar del tema, i fot-li.
0: Com va estar aquest treball conjunt? Vull dir, quan t'arriba la història, Toni, esclar, no sé si la inspiració és ràpida o vas haver-hi de donar allò unes voltes per crear tota la il·lustració del còmic.
1: Bé, hi ha sempre un procés d'agafar la idea. Bueno, primer és el que diu, no? L'Octavi, que és l'editor de Finestres, acabava d'agafar les regnes de l'editorial i volia publicar autoria d'aquí. Jo ja, bueno, jo havia publicat diversos còmics i em va dir: ostres, buscaré alguna cosa per fer amb tu i tal, i em va presentar perquè va veure que el tema em podia agradar, i evidentment em va agradar, no? Aleshores vaig llegir els relats i el Ricard va passar un petit plot de personatges i unes petites pàgines, i aleshores és trobar un estil, no? Un estil dins del meu estil, evidentment, però que s'adecui a tota aquesta aventura, no? I això és el primer punt, no? De trobar l'estil d'entintat, la base de color amb la que vols treballar, i a la que tires, aleshores va sortir tot molt fluid en aquest sentit.
2: Mentre estàvem a mig procés de jo t'envio guió, tu em tornes les pàgines esbossades, i va dir: això serà Stranger Things en català. Home, que com a títol, però hi ha la petita excepció que això passa més aviat a finals dels 90, però bé, està bé. I m'agrada també una cosa que vas dir molt l'altre dia, Toni, que vas dir que

0: No cal que estiguem casats per passar-nos-ho bé una estona, i realment ens ho hem passat.
1: Exacte.
0: Ens ho hem passat bé.
2: Ostres, està molt bé el vincle, no? Vull dir, treballar així fan que neixin aquestes històries, no? Però el còmic comença, no?, quan aquests dos joves fan allò, juguen amb la màgia negra aquesta nit de Sant Joan. Esclar, quines conseqüències comporta tot això a nivell d'evolució del còmic? Perquè poden passar moltes coses, no?
0: Home,
1: bé... El que passa és això, no?, que desperten l'infern, per dir-ho de manera, no? O sigui, passa allò que fèiem tots de joves, aquella època en els cementiris, doncs, passava, i passava la nit amb la colla i a veure si trobaves l'amiga se t'apropava més del conte, i donar-li la volta i donar-li aquest toc fantàstic, no?, que jo crec que és la gràcia del còmic, les moltes gràcies, perquè té moltes lectures, no?, però que hi hagi aquesta part fantàstica és una de les que em va fer enganxar-me ràpidament.
2: Mm-hmm. Ricard, no sé si la sensació és aquesta.
0: Sí, una de les coses, a mi, que en literatura fantàstica, allò que diuen els trops, els motius, un dels que m'agrada més són el de, diguéssim, el pacte amb el dimoni que surt malament, el fetiller maldestre que fa un ritual que li surt com el cul, vaja. I que en aquest sentit hi ha l'al·lusió aquesta de l'Aleister Crowley, de la màgia sexual que ells exerceixen en plena explosió hormonal adolescent de manera involuntària, que a veure, això, l'Aleister Crowley bàsicament era un gran embaucador i que feia que la gent es cregués que el que estava perpetrant era màgia. O sigui, que en aquest sentit és tot aquest terreny dens de l'adolescència que no saps on vas, i és una mica per aquí la cosa.
2: Mm-hmm. Clar, no sé si al parlar d'adolescents, aquest còmic està destinat a un públic jove, adolescent, o és accessible a altres públics? És a dir, a vegades, no, quan parlem de còmic, tenim la mala concepció de que es dirigeix cap a aquest públic, però és un gènere potser més obert, no?, en aquest sentit. No sé, Ricard, Toni...
1: Sí, evidentment. A veure, a part de que els protagonistes siguin adolescents, també són adolescents dels 90, no? Aleshores, jo crec que els adolescents dels 90 ja tenen canes tots, i alguns han perdut molt de pèl, i també va dirigit a ells, perquè sentiran interpel·lats directament amb aquesta joventut, jo crec.
0: Mm-hmm. Home, sí, en certa manera sí, però és clar, el fet de que sigui un còmic protagonitzat per adolescents i tingui com una certa dimensió de novel·la de creixement, de protagonistes que evolucionen cap a les exigències que tenen, clar, tampoc és que ens estiguem comparant a Francis Ford Coppola, però, per exemple, La Ley de la Calle està per adolescents i no era una pel·lícula en absolut adolescent. Però, més, sí que hi ha reflexions, algunes peripècies i manies que, diguéssim, d'aquestes de la primera joventut. Sí.
2: Mm-hmm. I és clar, davant de tot això, vull dir, el còmic va sortir el 16 de setembre, vull dir que fa relativament poc. No sé si heu rebut allò feedback del públic, si hi ha gent que ja us ha contactat per dir què els hi sembla, com han viscut la història. No sé si la sensació general és que hi ha hagut una bona rebuda.
0: Oi, tant.
1: Sí,
0: mira, jo...
1: Sí, sí, sí. Digues, Ricard, que t'estallo.
2: Sí, Ricard, sí.
0: Mira, a mi m'ha fet molta il·lusió que és que, clar, aquí surten moltes referències a Figueres i a temes i a situacions viscudes quan jo era molt jove, i clar, i el còmic li he passat, se l'han llegit amics meus de Barcelona, que tenen zero connexió amb aquests relats i aquestes situacions, i escolta, m'han dit que el que els hi ha encantat i que és un girar pàgines un rere l'altre, que en aquest sentit jo el que m'interessa aconseguir amb Antoni és que poguessin fer una cosa amb molt de ritme i que enganxés molt, perquè és que jo quan agafo, sóc un àvid lector de còmic i de novel·la fantàstica, i quan agafo una cosa d'aquestes jo el que vull és que m'enganxi, que vagi girant pàgines.
2: Mm-hmm. Ricard? Ai, Toni, perdona.
1: No, sóc el Toni.
2: Toni.
1: Doncs bé, doncs sí, a veure, de moment, pel que ens estan dient els nostres editors, les ventes estan força bé, perquè estan a la setmana del llibre, i diuen que és dels més venuts que tenen en aquests moments en la seva paradeta. I les crítiques que hem anat rebent a través d'internet i tal, de moment són molt positives, o sigui que estem contents, sí, perquè bé, sempre quan deixes anar una cosa tens dubtes, encara que jo estava, jo crec que estàvem convençuts de que ens ho havíem passat bé i que el que havíem fet era divertit i que funcionava. Però les crítiques que estem rebent van cap a aquest camí i són bones.
2: Ja per acabar, m'agradaria parlar, no, del sector del còmic català. Vull dir, ara mateix estem en plena setmana del llibre, però no sé com veieu aquest sector, no sé com veieu la salut del còmic en català. Vull dir, és bona? Com la percebeu vosaltres?
1: Bé, el còmic i en català i el còmic en general és... ha sigut una situació precària fa temps, però des de fa una temporada realment estan sortint moltes publicacions en català. Una perquè la Generalitat de l'any 2020, si no m'equivoco, va donar unes subvencions a editors, però el que va passar és que era pels editors, per tant el que es feia era molt traducció, que també està molt bé, però es feia poca autoria. I darrerament comença a haver-hi, jo recordo ja quan vaig treure les extraordinàries aventures de Francesc Pujols, que ja era, perquè és còmic adult en català, o sigui, també és molt diferent que el còmic en català. El juvenil infantil sempre ha tingut tirada, també molta traducció, però ui, a l'històric. Però el còmic més de gènere i més per públics més adults i tal, estava molt, molt desaparegut. I rarament sembla que hi hagi com una nova sortida, no? Se'n parla més, en surten més, hi ha més autors que es publiquen aquí, que no han de publicar fora, però després es publicaran aquí. Per tant, és un moment agradós, perquè és un moment, vulguis o no, que segueixen precaritzat, però sí que hi ha un repunt que pot ser que vagi bé. El que passa que ara apareix la IA i ja veurem què passa.
2: Esperem que no gaire cosa amb la IA. Ricard, no sé si la teva sensació és la mateixa.
0: Home, a veure, clar, jo és que, diguéssim, en el mitjà del còmic, em guanyo la vida escrivint, faig de periodista, però clar, jo com a nouvingut al mitjà i sobretot com a usuari lector, el que diria és, estic amb Antoni, trobo a faltar més còmic de gènere català i en català. Saps? Trobo a faltar passar per la llibreria i veure més propostes com l'Altre Empordà o Espera't, deixa'm pensar, per exemple, a Rei dels Cargols o La senyora Amarga i els vampirs. Que vaja, que tots aquests que he citat són de finestres, o sigui que en aquest sentit suposo que la nostra editorial està fent una molt bona aposta per un nínxol que és el còmic fantàstic en català, que tingui una certa pretensió mainstream que s'ha d'omplir, vaja.
2: Doncs ens quedarem amb aquesta reflexió. Ricard, Toni, moltíssimes gràcies per passar per aquí per Ràdio Capital. Estarem molt pendents de seguir-vos amb aquest còmic, L'Altre Empordà, amb aquest còmic que jo crec que donarà molt a parlar i que segur, de ben segur que passa per aquí.
0: Puc fer una petita...
2: Oh, i tant.
0: Puc fer una petita de product placement?
2: Oh, i tant, sí.
0: No, doncs... Ja que som a Ràdio Capital, només afegir que aquest és un còmic que qualsevol persona que hagi crescut a finals dels 80, a meitats dels 90 i visqui a l'Empordà, trobarà moltes picades d'ull, emocions conegudes i segurament també a molts petits instants d'horrors amagats en la quotidianitat d'aquesta tan bonica l'Empordà. O sigui que...
2: Doncs ho deixem aquí. Exacte. Molt bé, doncs Ricard, Toni, gràcies i tornem a parlar ben aviat. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies. Vinga, salut.
2: Salut. Salut.

0: I nosaltres, quan passa un minut i mig de 2:15 del matí, continuem el repàs informatiu aquí des de Ràdio Capital i també en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú, perquè l'Associació d'Empresaris de Platja Aro reconeix que aquest no ha estat un any extraordinàriament bo pel comerç. En una entrevista al supermatí de Ràdio Capital, Manel Canadell, president de l'Associació d'Empresaris de Platja Aro, ha remarcat que les dades d'afluència turística no expliquen per si soles la realitat del negoci, Joan.
1: El president dels empresaris diferencia així entre el nombre de persones que visiten el municipi i la capacitat de despesa que tenen. Segons explica, actualment hi ha molta afluència pels carrers, però això no sempre es tradueix en augment de les vendes dels comerços, restaurants o hotels.
2: Naturalment, quan la gent va de vacances, és quan potser fan més despesa que durant el dia a dia, i això a nosaltres ens convé, perquè nosaltres som un lloc de vacances, però sí que la tendència és que darrerament bé, moltíssima gent, les dades d'afluència pugen, però realment això no es tradueix en una major facturació en els establiments.
1: Per mesurar l'activitat comercial, Canadell destaca tres indicadors: quanta gent passa per davant d'un establiment, quanta hi entra i quants tiquets s'acaben fent. Canadell considera que la capacitat de despesa de les famílies és un dels elements que expliquen aquesta situació. La conjuntura econòmica i la menor disponibilitat de diners pel consum tenen un impacte directe en els negocis. Segons Canadell, a més, aquest no ha estat un any extraordinàriament bo des del punt de vista comercial.
2: A veure, no ha sigut un any extraordinàriament bo. Cal tenir en compte diverses dades i diversos factors aquí. No només ens hem de quedar, com passa habitualment des dels ajuntaments, no? Que donen una dada freda i que no té massa significat, amb la quantitat de visitants, perquè si parles amb el president d'una associació d'empresaris, això és una dada que és bastant secundària. Perquè realment el que a nosaltres ens convé i ens interessa és que hi hagi xifra de negoci, no?
1: En aquest sentit, defensa que no es tracta només de treure més visitants, sinó d'aconseguir un perfil de visitant amb més capacitat de consum. També apunta que el context internacional pot influir en l'arribada de turistes. Aquest estiu, per exemple, les bones temperatures a altres zones d'Europa poden haver fet que alguns visitants optessin per quedar-se més a prop de casa. Una de les activitats consolidades de l'Associació d'Empresaris és la botiga al carrer, que aquesta temporada ha tornat a reunir entre 60 i 70 establiments. Canadell explica que l'edició d'estiu va registrar una bona afluència i més predisposició a comprar, tot i que les expectatives de negoci eren superiors. L'associació preveu continuar organitzant aquesta activitat, que considera una de les principals del seu calendari.
0: I la comerciada arriba per primer cop a tot Catalunya amb 1.500 establiments i 40 associacions. La iniciativa, nascuda a les comarques gironines, amplia enguany la participació a les 4 demarcacions i suma cambres de comerç, organitzacions empresarials i associacions locals en una campanya conjunta per donar visibilitat al comerç local, Sergi.
3: La comerciada manté una mateixa imatge i unes dates comunes, però cada municipi prepara una programació adaptada al seu teixit comercial. Hi haurà activitats, promocions, dinamitzacions i sortejos als establiments participants. Entre les poblacions del Baix Empordà que s'hi han adherit hi ha la Bisbal d'Empordà, l'Estartit, Palafrugell, Palamós, Sant Antoni de Calonge i Sant Feliu de Guíxols. La celebració permetrà identificar els comerços participants amb elements decoratius comuns. El responsable de comerç de la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona, Albert Gómez, defineix la iniciativa com una campanya per reivindicar el paper del comerç local en la vida dels pobles i les ciutats. La subdirectora general de comerç, Anna Franco, destaca que aquesta cooperació contribueix a reforçar el comerç de proximitat com a motor de cohesió i activitat econòmica. La comerciada ha anat creixent amb el temps i ara el projecte arriba a les 4 demarcacions catalanes i duplica el nombre d'associacions respecte de l'edició anterior. També incorpora municipis de costa i d'interior, capitals i poblacions petites. Un dels principals atractius seran els sortejos de vals regal per valor de milers d'euros que es podran utilitzar als comerços participants. La programació i els establiments adherits es podran consultar al web de la comerciada.
0: Thank you. I 6 institucions creen un consorci oncològic per coordinar l'atenció al càncer entre Girona i la regió metropolitana nord. La nova estructura donarà cobertura a uns 2 milions de persones i inclourà una xarxa de 9 hospitals, entre els quals l'Hospital de Palamós. Les 6 institucions sanitàries i de recerca han impulsat el Consorci Oncològic Integral Nord Catalunya, que donarà cobertura a aquests 2 milions de persones. L'objectiu és coordinar l'atenció al càncer i integrar-hi també la recerca, la innovació, la formació i també la prevenció, Sergi.
3: El nou consorci participarà en el procés de certificació europea com a centre integral del càncer. La iniciativa europea ja l'ha designat com un dels projectes pilot que han de desenvolupar aquest procés de certificació. El projecte s'emmarca en el Pla Europeu de Lluita contra el Càncer i aquesta estratègia europea planteja que, abans de l'any 2030, el 90% dels pacients europeus puguin rebre atenció en organitzacions d'aquest tipus. L'oncòleg mèdic Ricard Masia serà el director del nou consorci. Segons Masia, la nova estructura ha de permetre millorar el treball entre especialistes i establir nous indicadors de qualitat. També es preveu crear protocols comuns entre els diferents centres hospitalaris del territori. L'àmbit d'actuació del Consorci registra cada any uns 9.000 nous diagnòstics de càncer i també s'hi administren prop de 80.000 tractaments sistèmics, es fan uns 4.000 tractaments de radioteràpia i unes 4.000 cirurgies oncològiques. El Consorci vol potenciar igualment els assajos clínics i la recerca aplicada. L'objectiu és facilitar que els avenços científics arribin més ràpidament a la pràctica assistencial. La xarxa inclourà 9 hospitals del territori. Entre aquests hi ha l'Hospital de Palamós, l'Hospital de Santa Caterina, l'Hospital de Figueres, l'Hospital Sant Jaume de Calella, l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa i l'Hospital Comarcal de Blanes.
0: I prop de 120 persones voluntàries van retirar uns 200 quilos de residus del litoral de Palafrugell aquest dissabte. L'actuació es va centrar en el Port Pelegrí, Llafranc i Tamariu. L'Ajuntament de Palafrugell organitza aquesta jornada Netegem el Litoral des de l'Àrea Municipal de Medi Ambient. L'Àrea de Qualitat Urbana també participa en aquesta activitat, Carla.
4: Diverses entitats locals, centres d'inversió i empreses de caiac van donar suport a la iniciativa. Els voluntaris van actuar tant a les platges com dins el mar i la jornada va combinar tres grans modalitats de neteja. Una part dels participants va recórrer les platges a peu. Altres voluntaris van treballar sota l'aigua i també van participar persones amb caiac i una persona amb paddle surf. Alguns voluntaris van fer la neteja amb ulleres i tub respirador. Prop de 46 submarinistes van participar en l'operatiu. Unes 60 persones van treballar des de terra i prop de 20 participants van utilitzar caiacs. Els voluntaris van trobar, sobretot, ampolles amb vasos de plàstic, llaunes i taps, i també van recollir fragments de plàstic, Porexpan, borilles i tovalloletes. La neteja també va permetre retirar films, halms i altres restes relacionades amb la pesca. Tot el material es va separar després de la jornada i els residus recollits van acabar a la deixalleria municipal de Palafrugell. Aquest procés permet gestionar cada material segons les seves característiques. La iniciativa també vol reforçar la conscienciació sobre la protecció del medi marí, mentre que l'organització vol reduir l'abandonament de residus als espais marins. La jornada va mobilitzar entitats dels tres nuclis costaners del municipi. Carazona va comptar amb la participació de les seves associacions i centres vinculats al mar. Al Port Pelegrí van col·laborar Poseidon Divin, Costa Brava i l'Associació de Veïns i Amics de Calella de Palafrugell. A Llafranc hi van participar Triton Divin, Tourist Service i l'associació Cipsel de Veïns de Llafranc, mentre que a Tamariu hi van col·laborar l'Associació de Veïns i Amics de Tamariu i el Club Nàutic de Tamariu. També van participar-hi Stolis Device i el Club d'Inversió Biologia. La neteja del litoral té una llarga trajectòria a Palafrugell. Diverses entitats locals han impulsat aquestes accions durant les últimes 3 dècades. A Tamariu, les primeres iniciatives de protecció del fons marí van començar fa més de 30 anys. L'Associació d'Amics del Nucli va impulsar aquestes primeres accions. Per la seva banda, Llafranc celebra jornades de neteja de manera continuada des de fa més de 20 anys. Calella manté aquesta activitat des de fa més d'una dècada. Tamariu va recuperar la seva jornada de neteja fa aproximadament 2 anys, una recuperació que va permetre unificar l'activitat als tres nuclis costaners.
0: I Sant Feliu celebra la segona edició del Festival de Màgia Ganxó Màgic amb 3 dies d'espectacles. La proposta està impulsada i dirigida per l'il·lusionista ganxó Marc Sàbat. El programa oferirà 3 dies d'actuacions, tallers i activitats en diferents espais de la ciutat. Reunirà diversos professionals de l'il·lusionisme i combinarà propostes escèniques, activitats al carrer i una ruta gastronòmica, Joan.
1: La programació començarà divendres 25 de setembre amb un espectacle de Marc Sàbat a l'Escola Baldiri Reixac. La jornada continuarà amb una actuació dins la ruta de restauradors al Mar Blau i un sopar temàtic al restaurant Casa Elisa. La nit acabarà amb una sessió de màgia per a públic adult al local Estell. Dissabte concentrarà bona part de les activitats del festival amb espectacles, tallers de màgia i actuacions en establiments de restauració. L'Escola de Música acollirà 2 sessions formatives a càrrec de Quim Carpio, mentre que el Casino La Constància oferirà diverses funcions de Josep Vidal i Miquel Buix. La programació també sortirà al carrer amb Álvaro Oreja, que presentarà l'Orella Màgica a la Rambla i a la plaça Salvador Espriu. Al llarg del dia, la ruta de restauradors passarà per 12 establiments de la ciutat i el programa es tancarà amb una nova sessió nocturna de màgia al Pícaro. I diumenge 27 arribarà al final del festival amb noves actuacions als establiments participants. La jornada inclourà l'espectacle Milagre de Maria Pérez a la sala Las Vegas i la proposta itinerant Geli Cadabra de Fèlix Brunet pels carrers de Sant Feliu. La proposta combina així les actuacions en equipaments i espais públics amb una ruta per bars i restaurants. L'objectiu és portar la màgia a diferents punts de Sant Feliu de Guíxols i mantenir activitat durant tot el cap de setmana.
0: I l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella començarà el segon semestre amb unes 4.000 entrades venudes. 3 dels espectacles programats ja han exhaurit totes les localitats disponibles. La temporada començarà el pròxim cap de setmana amb Non Solum. L'espectacle està protagonitzat per Sergi López. L'equipament encara disposa de les darreres entrades per aquesta funció. Els primers plens corresponen a Poncia i a les 2 sessions de Musinfant. Lolita Flores protagonitza Poncia i Musinfant està pensada especialment per nadons i les seves famílies, Carla.
4: El teatre tindrà un pes destacat durant els pròxims mesos. L'Espai Ter ha preparat una programació amb comèdies, teatre musical i propostes de caràcter històric. L'equipament col·labora amb el Festival Temporada Alta en 2 d'aquestes obres. Una d'aquestes propostes és Poncia, mentre que l'altra és Perfectes Desconeguts. Aquesta obra adapta el teatre a la pel·lícula Perfetti Disconiguti. El cineasta Paolo Giovenense va dirigir la pel·lícula original, mentre que David Selves dirigeix aquesta adaptació teatral. I el repartiment inclou Marta Bayarri, Biel Duran, David Bert i Júlia Munins, i també participen Albert Plat, Vanessa Segura i Cristian València. La programació teatral també incorpora Plaer culpable, una comèdia que està protagonitzada per Marc Ulldemolins i Francesc Ferrer. L'Espai Ter també representarà una idea genial, una comèdia que ha rebut 2 premis Molière. El repartiment compta amb Lluís Villanueva, Fran Capdet, Susana Caranatxa i Anna Azconta. Una altra proposta serà Puig Antic Cast Obert. Jordi Pérez dirigeix l'espectacle i Marc Pujol, Carme Sansa i Bàrbara Roig formen el repartiment. L'obra parteix del llibre del periodista Jordi Planella. El llibre analitza les irregularitats del procés judicial contra Salvador Puig Antic, el jove militant anarquista que va ser executat durant els últims anys de la dictadura franquista. El teatre musical també formarà part del cartell. Illana i Primer Tal Broters porten a Torroella l'espectacle Madness, una proposta que barreja humor, música i interpretació. La música també tindrà una presència important durant aquest segon semestre. Marc Parrot actuarà al costat del quartet Brossa i els artistes presentaran un espectacle conjunt basat en la música d'autor. Per la seva banda, la companyia elèctrica Dharma presentarà la Dharma a un pam. El concert planteja una relació molt directa entre els músics i el públic. L'actuació tindrà lloc al vestíbul de l'Espai Ter i aquest espai assumirà així una nova funció escènica. El públic podrà situar-se molt a prop dels músics durant l'actuació. Podeu consultar la resta de la programació de l'Espai Ter a la web de radiocapital.cat.
0: I seguim parlant de la companyia elèctrica Dharma, que actuarà el 26 de setembre a la sala Las Vegas de Sant Feliu dins el nou cicle de concerts directes Estrella d'Am 150. La banda serà una de les formacions encarregades d'obrir aquesta programació especial, Aniol.
5: El concert permetrà repassar més de 50 anys de trajectòria musical de la formació catalana. El repertori combinarà cançons recents amb alguns dels seus temes més coneguts, com La presó del rei de França, Resistir és vèncer o La gent vol viure. La companyia elèctrica d'Arma va iniciar la seva trajectòria amb una proposta basada en la fusió de la música tradicional amb el jazz i el rock progressiu. La formació acumula 26 àlbums i ha actuat també en escenaris internacionals al llarg de la seva carrera. El concert de Sant Feliu de Guíxols forma part de Directes Estrella Damm 150, un cicle impulsat per Estrella Damm i l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya per commemorar el 150è aniversari de la cervesera. La programació es desenvoluparà entre el 18 de setembre i el 30 d'octubre. El cicle reunirà prop de 45 artistes en 45 concerts a sales de diferents ciutats de Catalunya, les Illes Balears i Castelló. El cartell combina artistes amb una trajectòria consolidada i propostes emergents de l'escena musical actual. Entre els noms programats hi ha Miki Núñez, Queralt Lahoz, Macaco, Maruja Limón, Quimi Portet, Su, Alfred García, Fades, Svetlana, Dorian i La Pegatina. Les actuacions recorreran diferents estils musicals, des del pop i l'indie fins a la música urbana, l'electrònica, el mestissatge i les músiques d'arrel. El cicle també posa el focus en el paper de les sales de concerts dins del sector musical. Els seus impulsors destaquen la funció d'aquests espais en el desenvolupament dels artistes, especialment durant les primeres etapes de les seves carreres. Les sales permeten als músics provar repertoris, treballar els directes i establir una relació propera amb el públic. La iniciativa vol reivindicar aquests equipaments com a espais culturals vinculats al creixement de la música en directe. A Sant Feliu de Guíxols, la sala Las Vegas acollirà així una de les primeres actuacions en directe. La companyia elèctrica d'Arma hi presentarà una selecció de la seva trajectòria i dels temes que han marcat la seva història musical.
0: I Francis Rondon ha guanyat aquest cap de setmana la primera Backyard Ultra Platja d'Aro. La corredora, juntament amb l'altra finalista, Esther Fernández, s'han disputat el campionat que finalment acaba guanyant l'atleta local. A més, Francis Rondon és la primera dona que guanya en la categoria absoluta d'aquesta prova, Joan.
1: La corredora ha aconseguit completar 43 voltes a un circuit de 6,7 quilòmetres, la distància habitual de les Backyard Ultra. Això suma un total de 288,34 quilòmetres. Així, l'atleta local ha superat el rècord català de voltes que fins ara tenia Esther Fernández amb 31 voltes. La primera Backyard Ultra Platja d'Aro, a part de tenir el primer duel femení per guanyar la prova, ha comptat amb 201 corredors. Va ser en acabar la volta 33 que va abandonar el darrer home, llavors el duel entre aquestes dues dones va allargar-se 10 voltes més. L'esforç de Francis Rondon i Esther Fernández ha servit per col·locar-se en tercera i quarta posició de la classificació general femenina a nivell espanyol. Una Backyard Ultra és una cursa d'ultraresistència en què els participants han de completar un circuit de 6,7 quilòmetres, la distància equivalent a 4,167 milles, cada hora en punt, de forma ininterrompuda, fins que només queda una persona en peu. Qui guanya ha de ser l'únic corredor capaç de completar una última volta en solitari.
0: I avui no sé què ha passat, però avui ha tornat a ser un supermatí molt literari i no podem acabar-lo d'una altra manera que anant fins a la llibreria Cucut de Torroella de Montgrí per parlar amb la Maria Teresa Calabús. Bon dia, Maria Teresa.
6: Hola, molt bon dia a tothom.
0: Com estàs? Espero que, el dimarts provi bé.
6: Molt bé, molt bé, sí, sí, sí. A mi ho sento per la gent que té molta calor, però a mi que l'estiu s'allargui m'agrada perquè em passa volant i així encara ho puc disfrutar una mica.
0: Doncs tu i jo no encaixem pas, perquè jo...
6: No encaixem, ja, no ens posem d'acord, eh?
0: No. Jo tinc ganes que arribi el fred, ja.
6: Doncs, bueno, ja arribarà, ja ho veuràs. I quan Exacte. Arribi el fred, més temps per llegir, perquè les Exacte. Nits seran més llargues, el dia més curt, i comencem ja una mica més aviat agafar els llibres, eh?
0: Exacte. Avui...
6: I parlant de llibres,
0: sí, exacte,
6: ja t'he dit on anàvem
0: sí,
6: avui, eh?
0: Sí, m'ha sorpresa, perquè anem de viatge força lluny.
6: Ens anem a Xile. Mireu, us vull parlar d'un llibre que ha sigut una mica casualitat de rebot, perquè ha sortit últimament un que es diu Aires de Família, mm-hmm. que és una història que passa a Milà, en Roma i tal, i és la història d'un professor de literatura que solter, solitari i una mica esquerp, que de sobte s'ha de fer càrrec d'un nen d'uns 11-12 anys. I m'ha recordat les novel·les que he llegit amb el temps, i que potser n'hi ha més, però havia llegit tres, jo, que eren el mateix cas, és a dir, homes que biològicament no han tingut fills, que fins i tot no estan en parella, molt solitaris, que d'alguna manera les responsabilitats les justes, un que és un ligon que se'n va fer una pel·lícula d'allò, de Hugh Grant, que es diu Una mena de pare, d'un escriptor anglès que és Nick Hornby. L'altre és de la que us vull parlar avui, és Poeta Chileno, d'en Zambra. I la tercera era aquesta que us deia, Aires de Família. Nosaltres en el CUCUT, quan fem clubs de lectura, posem tres llibres perquè la gent voti i es decideix quin es llegirà. Llavors aquest divendres parlarem de Poeta Chileno. Per tant, l'estic rellegint. I l'estic rellegint d'una manera que encara m'ho passo més bé que la primera vegada. Perquè
0: això
6: un
0: passa,
6: primer llibre, quan el llegeixes, pots saber què passa, et mires molt l'argument, perquè com les pel·lícules, no? I en el segon te fixes més en els girs, en el vocabulari graciós, en aquest cas hi ha bastant vocabulari xilè, que, bueno, precisament, gràcies a la intel·ligència artificial, li he escrit en el mòbil, estoy leyendo Poeta Chileno y hay expresiones que no conozco, dime qué significan. I escolta, tu, em surten totes, que és molt divertit. Poeta Chileno, 28 edicions, fixeu-se, a l'editorial Anagrama, la qual cosa vol dir una quantitat impressionant de volums venuts. Llibres d'Alejandro Zambra s'han traduït a més de 20 llengües. Aquest llibre va sortir 2020 i en aquests moments encara està en els top d'Anagrama. Té el Premi Iberoamericà de Narrativa i així com diuen que tots els argentins o a Argentina hi ha molts psicòlegs, a Xile hi ha molts poetes i el nostre protagonista no podria ser menys. Un home que coneix una noia de jovenets, s'enamoren molt, tenen el seu aprenentatge sexual, el fan junts, evidentment la primera vegada la cosa no surt gaire bé, sembla que fins i tot això els separa una mica i van i tornen i van i tornen fins que després de 4 o 5 anys de no veure-se es retroben en una festa i ella té un fill de 6 o 7 anys i tornen la relació perquè estan destinats a estar junts, en Gonzalo i la Carla. Què passa? Aquest home es troba de sobte amb el fill de la seva dona estimada i han de trobar com es relacionaran, què són. Són amics? Podria ser el seu germà gran perquè es porten 20 anys, vull dir, Gonzalo té 20 anys més que la criatura. Llavors intenten trobar la paraula, que ja la tenen, pedastre, però fan un estudi, perquè a Zambra li agrada molt fer estudis també literaris, pedastre acaba com desastre en qualsevol llengua que tu miris, excepte hi ha el llistat de quantes llengües es diu, com es denomina el marit de la mare d'una criatura amb el qual el fill, perdoneu, la parella de la mare que té una criatura, com es denomina aquest home respecte a la criatura. En espanyol ja ho sabem, padrastre, en català padrastre, la majoria tenen aquest nom. Algun en francès és molt més maco, és beau father. Vull dir que que això seria fadarès anglès, no? En tot cas, no ho tinc apuntat, però bueno, és un pare maco o un pare guai, un pare bo.
0: No seria
6: per tant, tenen una expressió diferent per denominar els padrastres. Digues, Maria.
0: No, que crec que en francès és beau-père.
6: Beau-père, clar.
0: Crec que. Sí. Allò. És que ara m'ha vingut allò.
6: I en anglès també és bonic, eh? Sé que en anglès també ho denominen d'una manera maca, vull dir que... Però la majoria de llengües no tant. I, bueno, a part d'això, a la família hi ha una gata que es diu Oscuridad, que és una gran protagonista del llibre, també. Jo el que us he de dir és que Zambra té, primer de tot, un sentit de l'humor maquíssim, constant, però no pas histriònic, detallista, un sentit de l'humor del somriure constant i de provocar estimació, o sigui, penses que quina gent més maca. Treballa molt el món de la família, el tot, vull dir, quan t'enfades, el que pot durar, o sí, fins com aconseguir deixar-se d'estar enfadat, com els fills provoquen aquesta, i més encara en aquest cas, no?, de que el pare no sigui el pare biològic, poden provocar doncs la discussió entre la parella, evidentment la situació econòmica de la família, laboral, política, també toca tots els temes humans, diguem, en el qual qualsevol actor se sent molt,
0: identificat
6: i que i els pot entendre, i encara que siguem nosaltres des d'aquí comparar amb Sud-amèrica, podem veure les diferències, i ell amb el llenguatge ens ho recorda molt sovint. La veritat és que ara estem prou globalitzats tots plegats com per veure que el món i les emocions humanes són les mateixes per tot arreu.
0: Sí.
6: Que Poeta Chileno, un llibre per gaudir moltíssim. T'he de dir que és un llibre per tots els gustos literaris, mm-hmm. i vull dir que ho poden gaudir molt també els senyors, els homes lectors, perquè últimament, bueno, sembla que a vegades els hi costa més agafar les novel·les escrites per dones, i que ja els personatges principals és l'empoderament femení.
0: Potser seria un bon exercici que s'agafessin més llibres d'aquests per part del públic més d'homes.
6: De fet, en aquests moments a la taula de les novetats hi ha molta narrativa escrita mm-hmm. per dones. La veritat és que n'hi ha molta. Estan editant molt bé i estan escrivint molt bé, i quan els llibreters fem la selecció mirant la qualitat, hi ha molt per triar, vull dir,
0: i
6: hi ha molts homes que no tenen cap inconvenient, sobretot els
0: Exacte.
6: Lectors que ja són una mica grans i han deixat enrere molts prejudicis. Però sí que t'he de dir que tant amb nens petits com amb adults, moltes vegades la gent es mira, a part de l'editorial, l'autor si el coneixen i tal, els atira més la novel·la històrica, la novel·la mm-hmm. d'intriga, la novel·la que tracta d'un univers més masculí. Però, bueno, ja està bé, si
0: Exacte.
6: L'autor també està parlant de temes que interessen a tothom. No?
0: Mm-hmm. Doncs, Maria
6: doncs,
0: Teresa...
6: Repasso,
0: Exacte,
6: repasso,
0: sí.
6: Abans d'acabar, mira, Alejandro Zambra, molta obra publicada, una novel·la del 2020, mai perdem de novel·les que tinguin tant de temps, 6 anys, Poeta Chileno, editat a la col·lecció Anagrama.
0: Molt bé.
6: Dels Grisos.
0: Ens l'apuntem. Nosaltres,
6: molt bé, Maria.
0: Abans d'acabar, fem un repàs a activitats, actes, a llibres que surtin aquí a l'Empordà per donar-li aquest toc més empordanès. I és que aquest dijous 24 de setembre, a partir de les 10 del matí, es farà una visita guiada per les runes arqueològiques del Collet amb les explicacions de l'arqueòleg i professor de la Universitat de Girona, Marc Bouzas. I és que es resseguirà el fil del llibre de Sulpicius de Miquel Fañarás. Aquesta és una activitat que organitza Òmnium Cultural en el marc de la Setmana del Llibre en Català que s'està fent al llarg d'aquesta setmana. Per tant, doncs, també convidem a que la gent miri, remeni i busqui aquest tipus d'activitats pel territori.
6: I el llibre de Fañarás és boníssim perquè bueno, ell va estar aquí també en el Berenar Literari i
0: sí.
6: l'hem tingut tot l'estiu a la taula, i el fet de poder trepitjar les restes que hagin quedat d'una història de tants anys i escrita per Fañarás, que és un mestre de la història, val molt la pena, vull dir, la gent que estigui a prop que no s'ho perdin, perquè ell és un apassionat, segur que engresca molt a tots els assistents, i el llibre molt bo. Sí,
0: doncs sí. Ens quedem amb això, Maria Teresa, gràcies per aquesta secció en dimarts més i que vagi molt bé.
6: A vosaltres, bon dia, adeu-siau.
0: Bon dia.
6: Adéu.

I nosaltres acabem aquí aquest supermatí que hem fet des de Ràdio Capital de l'Empordà i que, com sempre, s'emet des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. Ens tornem a retrobar demà a partir de les 8. Que passeu un molt bon dimarts. Adéu, adéu.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9. El dia 26 de setembre arriba la Fira de l'Energia del Baix Empordà a Sant Feliu de Guíxols. Descobreixo tot sobre estalvi i eficiència, energies renovables i mobilitat sostenible. Informa't i impulsem junts la transició energètica. T'esperem als Jardins de Juli Garreta de 10 del matí a 8 del vespre. Organitzat pel Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols amb el suport de la Diputació de Girona i de l'Institut Català de l'Energia.
0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys a la seu de l'EMD de l'Estartit, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventis Surfa. Ei, ja saps què faràs el dissabte 3 d'octubre?
2: Encara no.
0: Doncs vine a la botiga al carrer de Girona.
2: On la fan?
0: A tot l'eix comercial. Migdia, la Rambla, Santa Clara, Pare Claret i molts més. D'acord, però què hi trobaré?
2: Bones ofertes, molt bon ambient per passejar en família i el millor comerç de proximitat.
0: Doncs hi anem.
1: Botiga al carrer de Girona, 3 d'octubre. Amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya. Més informació a gironacentre.org.
3: Del 25 al 27 de setembre vine a la primera fira del vehicle d'ocasió a Palafrugell. Més de 250 cotxes, motos i furgonetes seminous i d'ocasió. Venda i lloguer de bici, sortides amb moto, food trucks, DJs, vermut electrònic i molt més. Del 25 al 27 de setembre al polígon industrial de les Brugueres a Palafrugell. Entrada gratuïta.
4: Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé.
5: El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.
6: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
7: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. El proper divendres 25 de setembre, viu una nit molt especial a Mas Geli, un sopar maridat de la mà dels germans Font, antics propietaris del Sapunta. Gastronomia, vins i una nit per recordar. Reserva a masgelipals.cat. Places limitades.
8: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
9: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 22 de setembre tens la patata rentada Carrefour al mercat, la malla de 10 quilos a un preu imbatible de 7,90 €. El quilo surt a 79 cèntims. Sempre les millors promos. Si Carrefour.
10: Ens agrada comprar al comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
11: I a Més Ràdio, també.
10: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
11: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
10: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.
12: La millor música del món.
13: La millor música del món.
12: A Ràdio Capital.
13: Ràdio Capital.
12: Amb Marc Clapés.
14: El vam conèixer amb aquell ordinari, és Alex Warren, i això es diu Fever Dream.

0: Si apostes pels productes de la terra, escolta la ràdio més propera.
1: Ràdio Capital.
0: Ràdio Quilòmetre Zero.
2: I ara mateix a la ràdio de l'Empordà una col·laboració per posar-se dempeus. Lady Gaga, Bruno Mars, això es diu Die With A Smile.

0: Ciutat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 10.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Estàs cansat de viure entre soroll? Això és tot el que sentiràs amb Tancaments Albert. Tancaments Albert, la qualitat en tancaments per casa teva. Demana'ns pressupost sense compromís. Truca'ns al 661 27 93 97, 661 27 93 97 o entra a tancamentsalbert.cat.
3: El dia 26 de setembre arriba la Fira de l'Energia del Baix Empordà a Sant Feliu de Guíxols. Descobreixo tot sobre estalvi i eficiència, energies renovables i mobilitat sostenible. Informa't i impulsem junts la transició energètica. T'esperem als Jardins de Juli Garreta de 10 del matí a 8 del vespre. Organitzat pel Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols amb el suport de la Diputació de Girona i de l'Institut Català de l'Energia.
4: Una passió de primera. Un sentiment de primera. I, és clar, una ràdio de primera. Aquesta temporada tornem a viure cada partit del Girona com sempre. En directe, des del primer fins l'últim minut. Dia de partit. Transmissions de primera. Amb la narració d'en Raül Muixac i els comentaris de tot l'equip de Dia de Partit.
5: Aquest divendres a 8:45 del vespre, Girona-Albacete.
4: Escolta Dia de Partit des de mitja hora abans a Taronja Ràdio Girona, radiocapital.cat i el Twitch de Montilivning. Dia de Partit, amb el suport d'Estrella Damm.
6: A GCT Plus connectem talent, servei i solucions perquè empreses i persones avancin. Des de serveis d'ETT, selecció de personal i consultoria, fins a formació especialitzada. I amb els nostres serveis industrials com la neteja, l'outsourcing, l'eficiència energètica o la roba de treball, t'acompanyem en cada pas del teu projecte. A Girona, GCT Plus és el teu partner de confiança. Truca al 972 21 32 23. GCT Plus. Sumem talent. Creem oportunitats.
2: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
7: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
8: I si la fotografia fos molt més que prema un botó?
9: Descobreixo a l'Escola de Fotografia ERAM. Cursos i tallers per a tots els nivells, des dels primers passos fins a la fotografia especialitzada.
8: Aprèn, exposa els teus projectes, rep seguiment professional i forma part d'una comunitat apassionada.
9: Escola de Fotografia ERAM, a la Factoria Cultural com a Cros de Sal. Descobreix tota l'oferta a foto.eram.cat o truca al 972 402 225.
8: Escola de Fotografia ERAM.
10: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
11: Més econòmic del que et penses.
10: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
11: del nostre web,
10: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
11: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
10: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
11: La millor música del món.
12: La millor música del món.
11: A Ràdio Capital.
12: Ràdio Capital.
11: Amb Marc Clapés.

0: les xarxes. Busca'ns amb l'usuari @CapitalEmburga.
1: Ja ho saps, aquí a Ràdio Capital no només posem aquelles cançons que ho peten a tot arreu, de tant en tant també tenim alguna perla, algun descobriment musical que ens, mira, que ens agrada i que et volem proposar. És el cas d'aquesta formació que es diu Blossoms, col·laboració amb Declan McKenna. Des del Regne Unit ens arriba aquest Additional Driver.

0: fenòmeno.
1: Maxil·la estètic.
2: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
3: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
2: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
3: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
2: Confia en Maxiloestètic.
3: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita.
2: Maxiloestètic, treballem pel teu somriure.
0: Fenòmeno.
1: Maxiloestètic.
4: Del 25 al 27 de setembre vine a la primera fira del vehicle d'ocasió a Palafrugell. Més de 250 cotxes, motos i furgonetes seminous i d'ocasió. Vende i lloguer de bici, sortides amb moto, food trucks, DJs, vermut electrònic i molt més. Del 25 al 27 de setembre al polígon industrial de les Brugueres a Palafrugell. Entrada gratuïta.
5: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
6: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
7: Necessites millorar un procés industrial o desenvolupar un nou projecte a la teva empresa? A InnovaElect som el teu equip d'innovació i disseny, transformant idees en solucions tecnològiques reals, amb rigor i atenció al detall. InnovaElect, l'enginyeria que t'ajuda a impulsar la teva indústria. Informa-te'n al 652 513 443 o entra a innovaelect.com.
8: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
9: Preparats per un cap de setmana a tota pantalla? El 26 i 27 de setembre arriba la Tecnofan Party 2026 a Palamós. La nau dels 50 metres s'omple de videojocs, realitat virtual, simuladors, màquines arcade, pinballs, cosplay, karaoke, competicions i espectacles en directe. Una experiència per compartir amb família, amb amics i amb tota la comunitat gamer. I si vols jugar en xarxa, apunta't a la LAN Party, que comença el divendres 25. Consulta tota la programació a @ptecnofan i a palamostecnofan.org. Tecnofan Party. Connecta't, juga i viu-la.
10: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
11: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 22 de setembre tens la patata rentada Carrefour al mercat, la malla de 10 quilos a un preu imbatible de 7,90 €. El quilo surt a 79 cèntims. Sempre les millors promos.
10: Si vols Carrefour. La compra bé, has d'anar a Carrefour.
12: Ens agrada comprar el comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
13: I amb ràdio, també.
12: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
13: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
12: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.
14: Els millors èxits els trobes a Capital, ara de la mà de The Weeknd, al costat de la Swedish Half Mafia. Déu-n'hi-do quina col·laboració ara mateix a Capital. S'anomena Moth to a Flame.

0: explicar-ho. Escolta-ho. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Agafem les botes, el barret de ballar country i li posem el so d'Ella Langley, una artista que triomfa sobretot als Estats Units, però que ara traspassa fronteres i arriba fins al Baix Empordà per oferir-nos aquesta cançó que es diu Choosing Texas. Sona, Capital.

0: sona bé. És Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Un artista que ens està captivant amb totes les seves cançons. És el cas de Sienna Spirou. La vam descobrir amb aquell Die on This Hill i ara ens proposa aquest Great Expectations. Sona, Capital.

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 11.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més...

0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys a la seu de l'EMD de l'Estartit. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventi Surfa.
1: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornarà. Al jouvellrestaurant.com.
2: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratosa aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
3: Aquest setembre celebrem els 10 anys del Montessori Palau Montgrí amb un joc molt especial. Busca els cartells amb preguntes als establiments col·laboradors de Torroella, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i participa-hi! Pots guanyar vals regal i obsequis per més de 200 euros. El sorteig serà el 2 d'octubre a la Gran Festa dels 10 anys. I esteu tots convidats! Més informació i inscripcions a montessoripalaumontgrí.com.
2: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
4: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate, venem propietats coneixent-ne el valor, el territori i tot allò que les fa úniques. Més de 25 anys d'experiència al teu servei i al servei de la teva propietat. Estàs pensant a vendre? Parlem-ne. Les Voltes Real Estate, la teva propietat en mans de qui coneix l'Empordà.
5: En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles, han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-lo amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès, el gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San Josex, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventi Surfa, Estrella Damm i el Club Nàutic de l'Estartit.
6: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
7: Més econòmic del que et penses.
6: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
7: del nostre web,
6: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
7: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
6: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
7: La millor música del món.
8: La millor música del món.
7: A Ràdio Capital.
8: Ràdio Capital.
7: Amb Marc Clapés. Si t'agrada presumir de l'Empordà, t'encantarà fardar de ràdio. Ràdio Capital.

El meu poble té una plaça de records. Fanals encesos i banderetes de colors. I un gran ball dirigeix les nits d'estiu. Avui que tothom riu, avui que és festa major. A la plaça de nit s'hi aplega tothom.

Vinga, va, anem cap a Nigèria per descobrir aquest artista que es diu Rema i que debuta a la nostra antena en aquesta col·laboració al costat de Selena Gomez. Un èxit viral que es diu Calm Down i que escoltes aquí a la ràdio de l'Empordà.

cançons que quan les sents et porten molts records. Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus. Cançons que en escoltar-les et posaves, a cantar. A Ràdio Capital les tenim totes.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. Són les 12. Ràdio Capital. Notícies.
2: Bon dia, us parla Ràdio Capital i aquestes són les últimes notícies d'aquest dimarts.
3: 6 institucions han creat un consorci oncològic per coordinar l'atenció al càncer entre Girona i la Regió Metropolitana Nord. La nova estructura donarà cobertura a prop de 2 milions de persones. També unirà una xarxa de 9 hospitals, entre els quals hi ha l'Hospital de Palamós.
4: El Consorci de les Gavarres preveu un pressupost de més d'1 milió d'euros per l'any 2027. L'organisme reforçarà les actuacions després de l'incendi de juliol. També destinarà 200.000 euros a comprar l'ermita i la rectoria de Sant Cebrià dels Alls. La Comerciada arriba per primer cop a tot Catalunya i participen prop de 1.500 establiments i unes 40 associacions. La iniciativa, nascuda a les comarques gironines, s'estén aquest any a les 4 demarcacions. S'hi afegeixen cambres de comerç, organitzacions empresarials i entitats locals. Volen donar més visibilitat al comerç de proximitat.
5: Ràdio Capital de l'Empordà impulsa Eines per explicar el món, una jornada de responsabilitat periodística per tractar temes socials complexos com els feminicidis, les guerres i els desnonaments. La cita serà el dissabte 7 de novembre a l'Auditori del Centre Cultural La Mercè, a Girona. L'objectiu és ajudar a explicar millor aquests fets i entendre'ls amb més claredat.
2: I tot seguit la previsió del temps per aquest dimarts.
3: Al litoral i al Baix Empordà el cel es manté variable amb intervals de núvols i alguns bancs de boira a l'interior. Temperatures suaus amb màximes de fins a 28 graus i mínimes entorn dels 15 o 20. Vent feble tret del Bons on bufa fort. Demà i els propers dies més núvols i ambient estable.
2: I això és tot per ara. Més notícies al nostre web.
1: Les principals notícies del Baix Empordà. Al minut a radiocapital.cat.
6: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
7: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
8: El dia 26 de setembre arriba la Fira de l'Energia del Baix Empordà a Sant Feliu de Guíxols. Descobreixo tot sobre estalvi i eficiència, energies renovables i mobilitat sostenible. Informa't i impulsem junts la transició energètica. T'esperem als jardins de Juli Garreta de 10 del matí a 8 del vespre. Organitzat pel Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols amb el suport de la Diputació de Girona i de l'Institut Català de l'Energia.
9: Preparats per un cap de setmana a tota pantalla? El 26 i 27 de setembre arriba la Tecnofan Party 2026 a Palamós. La nau dels 50 metres s'omple de videojocs, realitat virtual, simuladors, màquines arcade, pinballs, cosplay, karaoke, competicions i espectacles en directe. Una experiència per compartir amb família, amb amics i amb tota la comunitat gamer. I si vols jugar en xarxa, apunta't a la LAN Party, que comença el divendres 25. Consulta tota la programació a @ptecnofan i a palamostecnofan.org. Tecnofan Party. Connecta't, juga i viu-la.
10: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
11: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
10: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
11: Però què passa aquí?
12: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
11: Així no hi ha qui les faci caure.
12: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
13: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell, i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
14: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
15: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
14: Quins tractaments fan?
15: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
16: Clínica Milena, medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
17: Ens agrada comprar al comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
18: I amb la ràdio, també.
17: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escoltes Ràdio Capital.
18: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
17: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.
19: La millor música del món.
20: La millor música del món.
19: A Ràdio Capital.
20: Ràdio Capital.
19: Amb Marc Lapés. La millor varietat musical en una sola ràdio.
20: Ràdio Capital.
21: La ràdio de l'Empordà.
22: Eres jo, l'escoltem amb aquest End of Beginning.

0: La banda sonora del teu dia. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Tots els números 1, tant catalans com internacionals, sonen a la ràdio de l'Empordà i no ens podem oblidar d'aquesta banda que debuten i que es presenten a la nostra ràdio. Es diuen My Halis. Atenció, en producció de Roger Bosch, ens presenten aquest Ballo sense tu. Ja em diràs què et sembla. Tu vas dir...

0: Tots els continguts de Ràdio Capital i l'actualitat de l'Empordà són a radiocapital.cat.
1: Ella és Olivia Dean i això, So Easy to Fall in Love.

0: Tots els continguts de Ràdio Capital i l'actualitat de l'Empordà són a radiocapital.cat.
1: Aquesta cançó formava part de la maqueta original de Dominic Fike. Una del 2018 que torna a sonar a l'actualitat és Baby Doll.

0: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
1: Dijous 8 d'octubre, a les 11 del matí, al Parc Hotel San Jorge, la Cambra de Comerç de Palamós presenta els diàlegs sobre empresa i futur al Baix Empordà, amb Josep Oliu, president del Banc Sabadell, una banca propera al client, en l'era de la IA. Una trobada amb ponència, debat i networking. Inscriu-t'hi a la nostra pàgina web. No t'ho perdis. Cambra de Comerç de Palamós.
2: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
3: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. El proper divendres 25 de setembre, viu una nit molt especial a Mas Geli, un sopar maridat de la mà dels germans Font, antics propietaris del Sapunta. Gastronomia, vins i una nit per recordar. Reserva a masgelipals.cat. Places limitades.
4: El que passa al món és important. El que passa a l'Empordà, encara més. Per això, cada dia, de 8 a 9 del matí, dediquem una hora sencera a explicar amb detall tot el que passa a casa nostra. Actualitat, opinió, entrevistes, esport i cultura. 100% Empordà. Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital, amb Joan Coll i Maria Alzina.
5: Em desperta una companya perquè han vist una aranya.

0: de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
0: A Ràdio Capital.
2: Et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Del 25 al 27 de setembre, vine a la primera fira del vehicle d'ocasió a Palafrugell. Més de 250 cotxes, motos i furgonetes seminous i d'ocasió. Venda i lloguer de bici, sortides amb moto, food trucks, DJs, vermut electrònic i molt més. Del 25 al 27 de setembre, al polígon industrial de les Brugueres a Palafrugell. Entrada gratuïta.
3: El dia 26 de setembre arriba la Fira de l'Energia del Baix Empordà a Sant Feliu de Guíxols. Descobreixo tot sobre estalvi i eficiència, energies renovables i mobilitat sostenible. Informa't i impulsem junts la transició energètica. T'esperem als Jardins de Juli Garreta de 10 del matí a 8 del vespre. Organitzat pel Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols amb el suport de la Diputació de Girona i de l'Institut Català de l'Energia.
4: Aquest setembre celebrem els 10 anys del Montessori Palau Montgrí amb un joc molt especial. Busca els cartells amb preguntes als establiments col·laboradors de Torroella, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i participa-hi. Pots guanyar vals regal i obsequis per més de 200 euros. El sorteig serà el 2 d'octubre a la Gran Festa dels 10 anys. I esteu tots convidats. Més informació i inscripcions a montessoripalaumontgrí.com.
5: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromesa amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
6: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
7: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 22 de setembre tens la patata rentada Carrefour al mercat, la malla de 10 quilos a un preu imbatible de 7,90 €. El quilo surt a 79 cèntims. Sempre les millors promos. Si vols Carrefour.
8: Necessites millorar un procés industrial o desenvolupar un nou projecte a la teva empresa? A InnovaElect som el teu equip d'innovació i disseny, transformant idees en solucions tecnològiques reals, amb rigor i atenció al detall. InnovaElect, l'enginyeria que t'ajuda a impulsar la teva indústria. Informa-te'n al 652 513 443 o entra a innovaelect.com.
9: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
10: Mana, mana. Maxil·la
11: Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
12: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
11: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
12: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
11: Confia en Maxil·la Estètic.
12: Truca ara o entra al web de Maxil·lo Estètic i demana la teva visita.
13: Maxil·lo Estètic, treballem pel teu somriure.
10: Mana, mana.
14: Maxil·lo Estètic.
8: Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta. Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
15: La ràdio de l'Empordà.
8: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
16: La millor música del món.
17: La millor música del món.
16: A Ràdio Capital.
17: Ràdio Capital.
16: Amb Marc Clapés.

0: el que passa a l'Empordà és a radiocapital.cat.
1: Aquests primers compassos d'aquesta cançó segur que et recorden aquell Somebody That I Used To Know de Gotye i Kimbra. Doncs bé, la base d'aquella cançó, que ni de bon tros era de Gotye i Kimbra, és un plagi que va fer d'un èxit dels 60, l'ha agafat Dochi per presentar això que es diu Anxiety, que és tot un èxit mundial.

0: living, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: A casa, al cotxe, a la feina. Ràdio Capital.
2: Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
3: Va, seguim a la ràdio de l'Empordà amb el so de DJ Gouja, que debuta a Capital al costat de Jason Derulo i de Melody. Tots plegats presenten aquest Nichico.

0: La millor varietat musical en una sola ràdio.
1: Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.
2: D'aquesta manera comença Bruno Mars, una de les seves balades per excel·lència. Des del seu treball de Romantic, aquesta que sona de fons i que ens encanta es diu Risk It All i sona a Capital.

0: A Ràdio Capital anem a obrir ara Espècies per catalogar, un dels grans discs dels Amics de les Arts. Aquesta ja la coneixes, Lluís Llana o Els Camps de Cotó.
1: Diu que ha anat fent el seu aire

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les dues.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: En 25 anys han canviat moltes coses.
1: Han canviat pobles.
0: Han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món.
1: Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi.
0: I ara
1: volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès, el gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San José X, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventi Sarfa, Estrella d'Am i el Club Nàutic de l'Estartit.
2: Dijous 8 d'octubre, a les 11 del matí, al Parc Hotel Sant Jorge, la Cambra de Comerç de Palamós presenta els diàlegs sobre empresa i futur al Baix Empordà, amb Josep Oliu, president del Banc Sabadell, una banca propera al client, en l'era de la IA. Una trobada amb ponència, debat i networking. Inscriu-t'hi a la nostra pàgina web. No t'ho perdis. Cambra de Comerç de Palamós.
3: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratosa aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
4: Preparats per un cap de setmana a tota pantalla? El 26 i 27 de setembre arriba la Tecnofan Party 2026 a Palamós. La nau dels 50 metres s'omple de videojocs, realitat virtual, simuladors, màquines arcade, pinballs, cosplay, karaoke, competicions i espectacles en directe. Una experiència per compartir amb família, amb amics i amb tota la comunitat gamer. I si vols jugar en xarxa, apunta't a la LAN Party, que comença el divendres 25. Consulta tota la programació a @ptecnofan i a palamostecnofan.org. Tecnofan Party. Connecta't, juga i viu-la.
5: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
6: Aquest setembre celebrem els 10 anys del Montessori Palau Montgrí amb un joc molt especial. Busca els cartells amb preguntes als establiments col·laboradors de Torroella, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i participa-hi. Pots guanyar vals regal i obsequis per més de 200 euros. El sorteig serà el 2 d'octubre a la gran festa dels 10 anys. I esteu tots convidats. Més informació i inscripcions a montessoripalaumontgrí.com.
7: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys a la seu de l'EMD de l'Estartit, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventi Sarfa.
8: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
9: Més econòmic del que et penses.
8: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
9: del nostre web,
8: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
9: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
8: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Bon dia, amics de Ràdio Capital. Soc la Lluïsa Martínez de Televisió Costa Brava i em resulta molt agradable el fet de poder-vos felicitar amb una efemèride com aquesta. 25 anys. Moltes felicitats perquè tenim la capacitat per engrescar des del primer dia, per entretenir, per acompanyar, per enamorar. Sou els millors, sou genials. Per 25 anys més d'èxit i de bon saber fer. Endavant.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Necessites maquinària de jardí o agrícola de confiança? A Agrícol Girona trobaràs tallagespes, tractors de tallagespa, motocultors, desbrossadors, motoserres i maquinària amb bateria de les millors marques. Honda, Echo, Snapper, Schussler, Makita, Stiga. A més, a Agrícol Girona disposem de taller propi de reparació i portem més de 40 anys al vostre servei. Agrícol Girona, a la carretera de Santa Coloma 43 de Girona. Telefona al 972 40 0166 o entra a agricolgirona.com. Tu poses el jardí i Agrícol les solucions.
1: Un altre cop la impressora no funciona? Just avui? Tòner esgotat, servei tècnic que no respon...
2: No perdis més temps. Amb Copicat Girona ho tens tot resolt. Servei tècnic ràpid, proper i amb més de 30 anys d'experiència.
1: I el manteniment?
2: Tot inclòs. Tòner, reparacions, peces i desplaçaments. Tu imprimeixes, nosaltres ens ocupem de la resta. Copicat Girona. També copisteria i impressió 3D. www.copicat.cat 972 400 515.
3: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital. 25 anys.
4: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. El proper divendres 25 de setembre, viu una nit molt especial a Mas Geli, un sopar maridat de la mà dels germans Font, antics propietaris del Sapunta. Gastronomia, vins i una nit per recordar. Reserva a masgelipals.cat. Places limitades.
5: Del 25 al 27 de setembre vine a la primera fira del vehicle d'ocasió a Palafrugell. Més de 250 cotxes, motos i furgonetes seminous i d'ocasió. Vende i lloguer de bici, sortides amb moto, food trucks, DJs, vermut electrònic i molt més. Del 25 al 27 de setembre al polígon industrial de les Brugueres a Palafrugell. Entrada gratuïta.
6: Manà, manà. Maxil·la
7: estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
8: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
7: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
8: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
7: Confia en Maxiloestètic.
8: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita.
7: Maxiloestètic. Treballem pel teu somriure.
9: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra i sabem veure possibilitats allà on encara només hi ha un terreny, una casa per reformar o una primera idea. A les Voltes Real Estate t'ajudem a trobar l'espai i ens ocupem de convertir-lo en la casa que imagines. Projecte, construcció, reforma i interiorisme. Un sol equip, un únic interlocutor. Explica'ns com vols viure. A les Voltes ho fem realitat. Les Voltes Real Estate, de la primera idea fins al lliurament de les claus.
0: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xulató. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram. El Medallot, @Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
10: Ens agrada comprar el comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
11: I amb la ràdio, també.
10: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
11: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
10: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 3.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: Capital. La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33. Venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
3: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
4: El dia 26 de setembre arriba la Fira de l'Energia del Baix Empordà a Sant Feliu de Guíxols. Descobreixo tot sobre estalvi i eficiència, energies renovables i mobilitat sostenible. Informa't i impulsem junts la transició energètica. T'esperem als jardins de Juli Garreta de 10 del matí a 8 del vespre. Organitzat pel Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols amb el suport de la Diputació de Girona i de l'Institut Català de l'Energia.
5: Preparats per un cap de setmana a tota pantalla? El 26 i 27 de setembre arriba la Tecnofan Party 2026 a Palamós. La nau dels 50 metres s'omple de videojocs, realitat virtual, simuladors, màquines arcade, pinballs, cosplay, karaoke, competicions i espectacles en directe. Una experiència per compartir amb família, amb amics i amb tota la comunitat gamer. I si vols jugar en xarxa, apunta't a la LAN Party, que comença el divendres 25. Consulta tota la programació a @ptecnofan i a palamostecnofan.org. Tecnofan Party. Connecta't, juga i viu-la.
6: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't en el web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
7: Estàs cansat de viure entre soroll? Això és tot el que sentiràs amb Tancaments Albert. Tancaments Albert, la qualitat en tancaments per casa teva. Demana'ns pressupost sense compromís. Truca'ns al 661 27 93 97, 661 27 93 97 o entra a tancamentsalbert.cat.
8: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar al món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
9: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
10: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 22 de setembre tens la patata rentada Carrefour al mercat, la malla de 10 quilos, a un preu imbatible de 7,90 €. El quilo surt a 79 cèntims. Sempre les millors promos. Carrefour.
11: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.

0: 5 anys.
1: Bon dia, sóc en Marcel Lladó des del segell musical Van Rover. Només vull felicitar Ràdio Capital per aquests 25 anys d'existència i activisme a les zones de l'Empordà. Va ser un plaer també col·laborar-hi durant un temps. I res, que siguin 25 anys més, 50, 100 o els que calgui. Felicitats.
2: Ràdio Capital. 25.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc en Martí Lu i vinc a felicitar a Ràdio Capital pel seu 25è aniversari de posar música, de descobrir música i de seguir apostant per grups com nosaltres i Lu, que portem molt de temps durant canya, potser no tant com Ràdio Capital, però bueno, aquí seguim com vosaltres i moltes felicitats.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 4.
2: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
3: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
4: I supem a les millors taules del món.
5: En aquesta terra protegim i acollim.
6: Fem barri i fem pinya.
7: I fem i no deixem de fer.
8: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
9: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
10: Generalitat de Catalunya.
11: El govern de tothom.
12: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
13: Ho faré i la teva casa a terra tiraré.
12: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
13: Però què passa aquí?
14: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
13: Així no hi ha qui les faci caure.
14: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
15: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratos aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
16: I si la fotografia fos molt més que prema un botó?
17: Descobreixo a l'Escola de Fotografia ERAM. Cursos i tallers per a tots els nivells, des dels primers passos fins a la fotografia especialitzada.
16: Aprèn, exposa els teus projectes, rep seguiment professional i forma part d'una comunitat apassionada.
17: Escola de Fotografia ERAM, a la Factoria Cultural com a Cros de Salt. Descobreix tota l'oferta a foto.eram.cat o truca al 972-402-225.
16: Escola de Fotografia ERAM.
18: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
19: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
18: Quins tractaments fan?
19: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
8: Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
0: Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
10: La ràdio de l'Empordà.
0: De cap a cap, amb Joan Bosch.
5: Què tal, amics? Bona tarda. La gasolina trenca la barrera dels 2 euros en més d'un terç de les benzineres gironines. Aquesta tarda, a De cap a cap, volem fer un mapa, amb la vostra ajuda, de les benzineres més barates i més cares de Girona.

0: Com us dèiem, la gasolina ja ha superat els 2 euros. 2 euros! Ja on omples el dipòsit i poses els estalvis.
1: 972 313 702.
0: I aquí ve la gran pregunta. Vosaltres sou fidels a la benzinera de tota la vida o us passeu a les low cost? Perquè ara anar a posar benzina ja no és... Mira, em paro aquí que em va bé. No. Ara has de mirar preus, comparar, fer números. Hi ha gent que abans de posar 20 euros de benzina consulta més aplicacions que per reservar un hotel. També els demanarem avui aquesta mateixa pregunta als nostres col·laboradors. On van a posar benzina? On són més barates i més cares? Són Joan Arenyes, Lola Sanz i Martí Seguer. Amics, comencem a omplir el dipòsit.
2: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: Joan Arenyes.
1: Hola.
2: Hola, Joan, què tal?
1: Doncs fotut, no tinc un puto duro.
2: Ah, caram, estem igual.
1: Sí, sí, no, no.
2: Moltes coixones de tontes, diuen.
1: Avui estic
2: jo,
1: fent...
2: Jo que soc tonto, vas ja, no, d'un solo.
1: No, però esclar, van pujant els preus de la... Avui i aquesta tarda tinc...
2: Saps una... què dic jo? Bueno, no t'ho dic, és igual, que estem...
1: Digue-ho.
2: No, t'ho he dit abans, Joan.
1: Ah, val. Escolta una cosa, avui estic fent un mapa de les benzineres més barates i més cares de les comarques de Girona. Ja saps que hem superat el llindar dels 2 euros i un...
2: És horrorós. Anar a buscar aquest cèntim que t'estalviaràs, vull dir que no gastaràs 4 cèntims per anar a buscar un cèntim d'estalvi, també t'ho dic.
1: Bé, avui preguntem això.
2: Si feu... Jo que ara, mira, deixa'm parlar d'aquest tema, perquè a mi també m'afecta molt. Jo que ara de ser més puta que ningú, vaig dir, calla, que ara que pujarà la gasolina compraré un cotxe elèctric i que el donin pels saps.
1: Sí.
2: I bé, he estalviat, gasolina. Però aquest cap de setmana he patit un viacrucis espectacular buscant carregadors que funcionessin amb cotxe elèctric.
1: No fotis.
2: Sí. He anat al Mercat de Música Viva de Vic, sí. I vaig a ser des de dijous fins diumenge.
1: Sí.
2: I pensa, Joan, que en aquests 3 dies, 4 dies, és a dir, dijous fins diumenge, a la comarca d'Osona, no he trobat un puto carregador
1: no
2: que funcionés bé.
1: Però que tens un cotxe molt especial o alguna cosa?
2: No, que són especials, són els carregadors de cotxes que peten cada 2 per 3, encara no sé el motiu. Però un drama tot plegat. I m'he trobat molta gent, eh? O sigui, que he anat a anar a buscar un carregador i trobar-te un tio allà també, igual que tu, desesperat. Que està allà barallant-se amb aquella màquina perquè ara no va, ara està en manteniment, ara no es connecta, un drama absolut.
1: Però a veure, ostres, Joan,
2: si no fos per això...
1: Clar, això no és viure. Jo, però viure d'aquesta manera, prefereixo pagar 5 cèntims més i posar benzina...
2: No, tal qual. Mira, és que t'ho dic de veritat, de dijous fins diumenge. Diumenge a última hora, jo estava tornant cap a casa el diumenge al matí i bueno, on sabia que hi havia algun carregador, dic, pararàs. A veure, jo no tinc problema, el meu cotxe és híbrid, eh? Vull dir, hauria arribat a casa tranquil·lament.
1: Sí.
2: Però, clar, portava 4 dies sense carregar-lo.
1: Home.
2: I a l'últim lloc que vaig fer l'intentona, a l'autovia de l'Ametlla, hi ha una parada que hi havia potser 10 carregadors d'altíssima potència.
1: Sí.
2: I paro allà, i em veig un senyor allà, també mirant el mòbil tota l'estona amb el cotxe allà, i jo ja ni vaig fer l'intentó, ni vaig preguntar que funcionen, i el tio diu, no,
1: ostres,
2: no funciona cap. I m'explica que estava fins al gorro, que mai més, que era un cotxe de lloguer, el havia llogat elèctric, que mai més, que portava, no sé, també 3 dies buscant carregadors, i que estava ja fregit l'home. Vull dir que quan tot funciona és la perfecció, és la felicitat absoluta. Però la que surts una mica de les teves rutines habituals, de trobar el carregador...
1: Malament.
2: Que va,
1: escolta,
2: malament.
1: Escolta, deixem ampliar la pregunta.
0: 972 313 702.
1: Si teniu un cotxe elèctric, us sentiu identificat amb el problema que ens acaba d'explicar en Juanito Arenyes? O sigui, deixem la benzina, parlem de la benzina i busquem això, les benzineres més barates i més cares de les comarques de Girona, però perquè també ens podríem preguntar, funcionen els carregadors elèctrics de les comarques de Girona, Cordills?
2: És horrorós, però hi ha moltes teories, eh? Hi ha gent que diu, no, és que hi ha els gitanos que s'emporten el coure, que també... No, és veritat, perquè hi ha coure, passa igualment que les catenàries dels trens.
1: Dels trens.
2: Però, en general, doncs, jo què sé, són faltes de manteniment. I també hi ha un meló aquí per obrir. Hi ha gent que explica, no, és que el meu poble fa 4 anys van posar carregadors, però no han anat mai. Els van posar perquè en aquell moment hi havia unes subvencions.
1: Clar.
2: Que els pagaven i que no sé quines quantos, però allà es van quedar i ningú els ha anat a posar en marxa, ningú fa cap manteniment i allò és una peça inútil que no serveix per res. Centres comercials, igual. Mercadones, esclats i merdes diverses. Quan van bé, cap problema, però costa trobar-te. De fet, els de Bon Preu m'han contestat, eh? Jo vaig protestar a les xarxes.
1: Ah, sí?
2: Hi ha un paio del Bon Preu que s'ha perdut l'estona contestant i intentant saber quin era el meu problema. Això s'ha de dir, també.
1: Tot canviaria si fóssim...
3: You made many, many poor people. I realize, of course, it's no shame to be poor. But it's no great honor either. So what would have been so terrible if I had a small fortune?
1: If I were a rich man.

0: A veure, la secció d'en Joan Arenyes es diu D'avui en vuit.
1: D'avui en vuit.
0: I ha volgut començar amb aquesta... Això és del violinista en el tejado, eh?
1: Sí, senyor. Li pots dir en català, Joan, no passa res. Ningú es morirà. Ah. El violinista a la teulada. Traducció de Fiddler on the Roof, que és un musical que es va estrenar avui fa 62 anys a Broadway.
0: I la cançó més coneguda és aquesta, si fos If I Were a Rich Man, si fos ric, exacte.
1: Si fos ric, exacte, que és el que pensem moltes vegades. Ai, si fos ric.
0: Ai, sí.
1: Tu què faries, Joan, si fossis ric?
0: Mira, si fos ric, ostres, jo què sé, potser m'aniria... a veure... No ho sé. És que com que no ho seré mai, no vull ni pensar-ho, perquè em portaria moltes desil·lusions.
1: Home, jo sí que vull pensar-ho a vegades. A vegades tens una estona i dius, què faria si fos ric? Home, ja, engegaríem a la merda algú, segur. Algú o més d'un.
0: Això sí.
1: No, home, Joan, és veritat. Perquè ens hem de passar coses. Però si fos ric, hi ha algun que se'n aniria a la merda directament.
0: Mira, tinc una idea, seguint amb la següent efemèride. Si fos ric, aniria aquí. M'agradaria anar a viure a Nova York.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Una temporada, eh?
0: Una temporada llarga, eh?
1: Llarga?
0: A la costa est, eh? Tot el que és Nova Anglaterra, New Jersey, i anar a algun concert de Bruce Springsteen! Born down in a dead man's town. Per què em fas posar el Born in the USA?
1: Doncs, home, perquè és la tòpica cançó per dir que avui és el seu aniversari.
0: Avui? Néixer. Carai.
1: Sí, senyor. Bueno, demà, perdona. Demà, que serà dimecres 23 de setembre. Farà 77 anys. Bruce Springsteen va néixer, tal com tu deies, a New Jersey, concretament a Long Branch. Demà fa 77 anys, o sigui que si el trobéssiu pel carrer, o si esteu, esteu escoltant des de New Jersey, doncs des d'Asbury Park, que és el lloc on mític on va dedicar les seves cançons, doncs el feliciteu. Segueix en actiu, fent concerts llarguíssims i tenir una colla de fans a tot el món que li permeten això, viure tranquil·lament i seguir fent la música que li agrada fer al Bruce Springsteen. Demà farà 77 anys. Dijous, hi ha un altre personatge gairebé tan o més mític que el Bruce Springsteen, que també farà anys. No en farà 77, en farà un mes, perquè va néixer el 48. Es tracta de Jaume Sisa. Amb un tros de carbó. 48. Es tracta de Jaume Sisa.

0: continua, continua.
1: Doncs això, farà 78 anys aquest dijous, sí. I és una autèntica figura destacada i llegenda de la música catalana, i cal això tenir-ho en compte i posar-lo en valor, tant en valor o més que el Bruce Springsteen, perquè tots ens recordem del Bruce Springsteen amunt i avall, estadis, no sé què, però Cisa també ha fet la seva feina, també cal reivindicar-lo. Això passarà dijous. Divendres, què? Serà 25 de setembre.
0: Sí.
1: I tenim un altre aniversari, en aquest cas també d'una altra artista catalana i universal, però bastant més jove que en Cisa. Sí, és la Rosalia, que farà anys, en farà 34.
0: Carai.

0: Oi que viu a Nova York, la Rosalía, ara?
1: No sé, no sap ni allà on viu. Perquè està tot el puto dia amunt i avall, ja no sap on pixa i on caga.
0: Calla, home, no diguis aquestes. Parla bé.
1: És veritat.
0: Parla bé. Parla bé.
1: Aquests artistes internacionals arriben un dia que ja no saben on són. Avui estic aquí, demà estic allà, i escolta, ja em portaran, ja em diran. I abans de sortir a cantar, li diuen, avui estàs aquí. Ah, vale, vale.
0: Sí.
1: Es posen un paper per dir-ho.
0: Per dir, sí, perquè no se'n recorden. Va, seguim, perquè parles malament, va.
1: No, home, no. És una expressió potser una mica malsonant, però és una expressió que s'ha fet servir tota la vida.
2: Juanito és un...
1: Farà 34 anys, Rosalía, aquest divendres, que us veieu. Dissabte...
0: No em deixa parlar.
1: Digues, Joan.
0: Que és un joc d'ous, això.
1: Exacte.
0: Va, digues, què passa?
1: Estem lligant molt bé, això, avui, Joan? Estàs finet, eh?
0: Fini. Va.
1: Mira, un altre aniversari curiós i destacat. El 26 de setembre del 1994, per tant fa 30 anys, els Un Papa, que en aquell moment estaven triomfant d'allò més, van fer un salt mortal, es pot dir, al món de la música i al món del màrqueting, perquè per primera vegada, i cosa que ha passat poques vegades, jo crec que l'única, van publicar simultàniament dos discos, un en català i l'altre en castellà. Van firmar per una multinacional i l'única condició... Bé, van negociar-ho d'aquesta manera. Van dir, vale, el nostre públic és català, la multinacional volia que fessin un disc en castellà perquè veient el seu èxit aquí van dir, hòstia, aquests tios poden triomfar, cantaran en castellà també. I van arribar al pacte de cavallers de dir, vale, doncs en farem dos de discos. Farem, per una banda, Bordell i farem, per l'altra, Triquiñuelas a l'Oleo. El de Triquiñuelas se'l va menjar amb patates, no se'l va escoltar ningú. I Bordell, doncs, va tenir el seu recorregut interessant amb cançons com aquesta. De fet, ara, abans de que passi un mes, hi ha prevista una reedició en vinil de Bordell, que és el disc que estem escoltant i que justament compleix 30 anys. Es va publicar el 26 de setembre de 1994. Ens entreu a parlar perquè es reedita en vinil d'aquí a molt pocs dies.
0: És la banda de l'Adrià Puntí, no?
1: Efectivament. Clar, això no ho he dit, ja ho donava per suposat.
0: No, home, no. Raro de collons. Bueno, escolta, va, seguim, va.
1: Va, seguim. A veure, la banda de l'Adrià Puntí, d'en Pau Marquès, que és el que organitza, per exemple, el Festival de Música Negra, a Girona, vull dir que...
0: Canviem. Escolta, mira això que és maco. Mira això. Ole. I una, i dos, i tres. Vinga. Les Ronettes.
1: Les Ronettes és la banda que va formar Phil Spector, que el 2004 va ser culpable, declarat culpable d'assassinat de l'actriu Lana Clarkson un any abans a la seva finca de Califòrnia. Aquest productor musical que es va inventar un concepte que era el Wall of Sound, que tot tenia, doncs, així com molta, molta presència, tots els instruments estaven davant de tot i totes les veus, tot era molt dens, i ho demostraven cançons com aquesta del Viva Baby de les Ronettes o You Lost That Long Feeling dels Righteous Brothers. Va acabar els seus dies, la seva carrera, amb un paio una mica excèntric, una mica anat de l'olla, i fins i tot, doncs, això, assassí confès d'una actriu que el va anar a veure i que no va sortir mai més de casa seva. Això va passar a l'any 2004 i diumenge farà, doncs, això, 20 anys, 22. Dilluns serà 28 de setembre i un 28 de setembre de l'any 1991 va néixer una banda, també, però una banda de rumba, una banda que des d'aquell moment es va dedicar a actualitzar un gènere que fins aleshores, durant molt de temps, havia quedat, doncs, una mica en desús o fora, passat de moda. Els Ai Ai Ai el van recuperar i el van posar allò on tocava, la rumba, va tornar a lluir de la mà dels Ai Ai Ai, que són en Pep Lladó.

0: És molt dur ser català, amb el títol en anglès. Ai, ai, ai.
1: Doncs sí, senyor, és una peça emblemàtica dels 90 dels ai, ai, ai, que tal com t'explicava, doncs va agafar el relleu de Gato Pérez, que havia mort a principis dels 90, en una època en què, doncs això, la rumba doncs ja no tenia el prestigi ni estava tan de moda. Ells van apostar per aquest estil que és tan català i el van tornar a posar d'actualitat i van fer una bona carrera. Després van dissoldre, el Pep Lladó segueix fent discos en solitari i val la pena recordar i reivindicar-los. Els Ai, Ai, Ai es van formar com a banda un 28 de setembre de l'any 1991. I acabo dimarts.
0: Acaba,
1: que ve.
0: Va,
1: perquè dimarts 29 de setembre, però en aquest cas de no sé quin any, perquè no m'ho he apuntat, però fa molts anys, crec que es fa 30, tranquil·lament.
0: Quins papers tan molls!
1: Crec que és del 98 o del 99, sí. Ara ho estic dient de memòria. Sí. El Quimi Portet va publicar el que seria el seu segon disc en solitari, el primer que va publicar després de la dissolució de l'última de la fila. Saps que el Quimi Portet va omplir aquest diumenge el
0: Mercat de Música.
1: La plaça Major de Vic, tancant el Mercat de Música Viva. Sí. Doncs ara fa 30 anys va publicar el seu segon disc que va incloure aquesta cançó que tothom recorda i que ara escoltarem, que es diu La Rambla.
0: Adéu!
1: Adéu!

0: Mana, mana. Maxil·les
1: de tic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
2: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
1: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
2: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
1: Confia en Maxiloestètic.
2: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita.
1: Maxiloestètic. Treballem pel teu somriure.
0: Mana, mana. Maxiloestètic.
3: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real.
4: Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Per estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana.
5: Necessites millorar un procés industrial o desenvolupar un nou projecte a la teva empresa? A InnovaElect som el teu equip d'innovació i disseny, transformant idees en solucions tecnològiques reals, amb rigor i atenció al detall. InnovaElect, l'enginyeria que t'ajuda a impulsar la teva indústria. Informa-te'n al 652 513 443 o entra a innovaelect.com.
6: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Qualis Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa-te'n al 629 813 646 o entra al web qualisgeotermia.com.
7: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrer.
8: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 22 de setembre tens la patata rentada Carrefour al mercat, la malla de 10 quilos a un preu imbatible de 7,90 €. El quilo surt a 79 cèntims. Sempre les millors promos. Carrefour.
9: Del 25 al 27 de setembre vine a la primera fira del vehicle d'ocasió a Palafrugell. Més de 250 cotxes, motos i furgonetes seminous i d'ocasió. Venda i lloguer de bici, sortides amb moto, food trucks, DJs, vermut electrònic i molt més. Del 25 al 27 de setembre al polígon industrial de les Brugueres a Palafrugell. Entrada gratuïta.
10: Aquest setembre celebrem els 10 anys del Montessori Palau Montgrí amb un joc molt especial. Busca els cartells amb preguntes als establiments col·laboradors de Torroella, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i participa-hi. Pots guanyar vals regal i obsequis per més de 200 euros. El sorteig serà el 2 d'octubre a la gran festa dels 10 anys. I esteu tots convidats. Més informació i inscripcions a montessoripalaumontgrí.com.
11: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.

0: Avui anem cap a...
1: Mieres. Mieres a la Garrotxa i Sant Miquel de Campmajor al Pla de l'Estany denuncien els problemes per la falta de cobertura del mòbil en ple segle XXI. Les deficiències afecten veïns, comerços i ajuntaments, els propis de Mieres i Sant Miquel, i dificulten fins i tot els pagaments amb targeta. Clar, ara jo em pregunto, si sóc un veí de Mieres i vull pagar l'impost de béns immobles amb targeta, li hauré de demanar a la seva alcaldessa, la Núria Martínez, si puc pagar amb targeta, o l'excusa de no hi ha cobertura, ja ho deixem per l'any que ve, funciona. Hola, Núria, bona tarda, com estàs?
2: Hola, bona.
1: Què tal?
2: Bé. Ara m'anava rient perquè, mira, precisament encara no tenim TTD a l'Ajuntament.
1: No?
2: I els pagaments no es poden fer, es poden fer en metàl·lic. Per sort, encara això ho tenim a Mieres.
1: Molt bé. El que no teniu és cobertura. Explica'ns una mica la història.
2: Exacte.
1: De Mieres i després una mica de retruc, perquè tan sols us separen, em sembla, 10 quilòmetres entre Sant Miquel de Campmajor. Esteu mal a la vora, però compartiu una cosa comuna, la falta de cobertura. Explica'ns la història de Mieres, Núria.
2: Doncs mira, a Mieres, en general, les companyies tenen prou bona cobertura. Si tot va bé en un dia normal, doncs amb qualsevol companyia pots tenir cobertura a major part del municipi. Sí que és veritat que hi ha llocs on no n'hi ha i doncs la gent doncs mira d'adaptar-se a la situació. Doncs jo, si visc aquí, sé que amb aquesta companyia no puc contractar a la xarxa, doncs es busquen alternatives, no? Vull dir, la gent està molt avesada a viure en aquesta situació, no hi ha cobertura, ens adaptem. El que sí que és veritat és que en els últims mesos ha passat diverses vegades i durant períodes prolongats de temps que una companyia en concret, Movistar, es queda, bueno, té incidències i ens quedem sense cobertura. Ens quedem sense cobertura tant Mieres com Sant Miquel i vol dir que no es poden, com tu deies ara, doncs no es poden fer pagaments, no podem fer trucades. Hi ha persones que es queden sense fixa perquè hi ha hagut talls de la fibra òptica de manera que no poden ni rebre ni emetre trucades, no? I estem parlant d'una situació que dius, bueno, passa una vegada, estem dos dies sense cobertura, no és tan greu, no? Però ens ha passat en tres setmanes, quatre vegades, hem estat un total de 10 dies en 4 setmanes sense cap mena de cobertura a Movistar.
1: Núria, i què us diu en el de Movistar? Per què falla la cobertura? Quin problema...
2: Ens diuen... Cada vegada és com una cosa diferent, no? Doncs avui ha caigut un arbre de línia, hi ha hagut un tall, però tampoc no entren en més detall.
1: I tu creus que ha caigut un arbre?
2: Jo m'ho puc creure, que ha caigut un arbre, perquè de coses en poden passar i a vegades doncs la línia sí que va aèria i perquè cau un arbre també ens hem quedat sense llum alguna vegada. Però sí que és veritat que arriba un moment que, bueno, avui ha caigut un arbre, d'acord, però i l'altra vegada, i l'altra, no? Arriba un moment que ja estem tots una mica cansats que aquestes incidències siguin tan reiterades i que es vagin allargant i que anem... Bueno, clar, jo truco, no sé si això ho tens en compte, però ara hi ha una cosa que es diu el Telcocat, que
1: no
2: és una línia telefònica...
1: Explica'm-ho, no, ho desconec.
2: El Telcocat és com un protocol d'atenció als municipis que tenen les diferents companyies telefòniques que operen a Catalunya, diguéssim. Llavors, si hi ha una incidència a Movistar, jo com a persona acreditada de l'Ajuntament de Mieres puc trucar a Telcocat i que em facin un seguiment d'aquesta incidència directament des de Telefònica. Llavors, allà més o menys t'expliquen doncs quina previsió hi ha per arreglar-ho, què és el que ha passat, no? I se suposa que et van informant cada 4 o 5 hores fent correus electrònics i trucant-te de com va una mica la solució del problema. Però clar, primer, jo, que a més a més sóc usuària d'aquesta companyia, jo no puc trucar immediatament al Telcocat, no? M'he de desplaçar, he d'anar a buscar un telèfon fix o el telèfon d'una altra persona que no sigui aquesta companyia per trucar al Telcocat. Però el pitjor de tot és que aquest número de telèfon que jo pensava fins ara que, vale, tu truques, dius, estem sense cobertura, llavors t'obren la incidència i ells mateixos ja mobilitzen els tècnics perquè vagin a arreglar-ho. Doncs resulta que no. Resulta que se suposa que els clients afectats han de trucar al 1002 o al 1004, no, al telèfon de la pròpia companyia, i s'ha de donar la incidència en aquest telèfon més genèric. Si aquesta incidència no està oberta, aquests de Telcocat no et diuen res, ni poden fer res, ni poden mobilitzar res. De manera que és un protocol polític i simbòlic que sí que ens aporta certa informació, encara que evidentment no tota, però que no ens permet obrir una incidència. Clar, jo en aquesta gent jo els hi pregunto, com espereu que els veïns de Mieres us donin la incidència si no tenen telèfon? Han de sortir del poble per poder-vos trucar.
1: Clar. A veure, Núria, explica'm altres solucions. Si des d'aquesta... el Telcocat no es pot solucionar el problema, heu intentat, a través de la Generalitat, d'institucions, que us donin un cop de mà, perquè em sembla que teniu la fibra òptica que passa d'Olot a Banyoles a 20 metres i no us arriba a vosaltres. Em sembla...
2: Mira, a nosaltres sí que ens arriba la fibra òptica, però, pel que em consta, Sant Miquel, no. Nosaltres hem tingut sort i des de fa uns anyets sí que tenim fibra òptica, però Sant Miquel és veritat que segueixen sense tenir-ne. I van amb antenes, de fet em penso a l'Ajuntament, això t'ho diria millor l'Oriol, l'alcalde, però nosaltres per sort en aquest sentit sí que en tenim, però clar, si hi ha una incidència d'una de les companyies, que és una de les grosses que està operant amb fibra i cobertura, doncs malament rai. I sí que és veritat que després de fer una mica de fresa amb aquest tema, no?, es va posar en contacte amb nosaltres la Generalitat, ens van fer un estudi de cobertura i ens van dir que, bé, que almenys en el cas de Mieres, de les tres grans companyies, n'hi ha dues que en tenen prou bona i Movistar és la pitjor. I al final m'han dit la solució, nosaltres podem anar parlant amb ells, però la solució d'això és molt limitada, perquè al final són una empresa privada i la capacitat que nosaltres tenim com a institució pública de fer-los pressió o així és mínima, no? Que dius, ostres, que bé, fantàstic. Però bàsicament el que ens deia la Generalitat és si teniu problemes amb Telefònica o Movistar, el millor que podeu fer és canviar de companyia.
1: És el que anava a dir, escolta, si tants problemes us porta Movistar, aneu en plan barruer i engegueu-los a fregir espàrrecs i canvieu de companyia.
2: Sí. Ara, de fet, després de l'última situació... hem fet una reclamació conjunta, ens hem posat d'acord amb Sant Miquel de Campmajor i hem fet una carta que estem recollint signatures de les persones afectades per fer una reclamació conjunta, però sí, la recomanació ja l'hem fet als veïns. El millor que podeu fer és buscar una altra xarxa que us doni cobertura perquè no té pinta que sembli que vulguin solucionar-ho.
1: Molt bé. Escolta, et tornaré a trucar d'aquí un parell de mesos per mirar a veure com està el tema i no sé si ja tindràs una altra companyia, si estaràs amb Vodafone, si estaràs amb Yoigo, no sé què, però la qüestió és que vull seguir una mica el problema perquè, esclar, és una mica increïble que el segle XXI, malgrat que sigui un poble petit, però és que, esclar, m'imagino, teniu racacorba, la fibra d'òptica, ho teniu tota la vora i que no tingueu cobertura. Escolta, Núria, moltes gràcies i us desitjo, primer, molta paciència i molta sort.
2: Moltes gràcies. Merci.
1: Adéu, Núria.
2: Que vagi molt bé.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 5.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 22 de setembre tens la patata rentada Carrefour al mercat, la malla de 10 quilos a un preu imbatible de 7,90 €. El quilo surt a 79 cèntims. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: Del 25 al 27 de setembre vine a la primera fira del vehicle d'ocasió a Palafrugell. Més de 250 cotxes, motos i furgonetes seminous i d'ocasió. Venda i lloguer de bici, sortides amb moto, food trucks, DJs, vermut electrònic i molt més. Del 25 al 27 de setembre al polígon industrial de les Brugueres a Palafrugell. Entrada gratuïta.
5: Hi ha un moment
6: en què deixes de trucar a la teva companyia de telecomunicacions.
5: Perquè saps que no ho entendràs.
6: Perquè et canses d'esperar.
5: I de no saber exactament què estàs pagant.
7: I si fos fàcil?
5: Amb Nimbus Telecom tornes a entendre-ho tot. Sense paraules complicades.
6: Sense sorpreses.
5: Parles amb persones i saps en tot moment què tens contractat. Per això, cada cop més gent confia en Nimbus Telecom.
7: Truca ara al 972-850-155. Nimbus Telecom. La tecnologia que esperes, amb l'atenció propera que trobes a faltar.
8: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
9: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
10: Una passió de primera, un sentiment de primera i, és clar, una ràdio de primera. Aquesta temporada tornem a viure cada partit del Girona com sempre. En directe, des del primer fins l'últim minut. Dia de partit. Transmissions de primera. Amb la narració d'en Raül Muixac i els comentaris de tot l'equip de Dia de Partit.
11: Aquest divendres a 8:45 del vespre, Girona-Albacete.
10: Escolta Dia de Partit des de mitja hora abans a Taronja Ràdio Girona, radiocapital.cat i el Twitch de Montilivin.
12: Dia de Partit, amb el suport de distribució de gasoils Cursà.
13: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A distribució de gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972-63-0028. Distribució de gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.

0: De cap a cap, amb Joan Bosch.
1: Cinc de la tarda i quatre minuts de cap a cap. Volem fer precisament de cap a cap un mapa amb les benzineres més barates i més cares de les comarques de Girona. Us dèiem abans que una tercera part de les benzineres ja ultrapassen els 2 euros. Per exemple, preus que tinc per aquí, eh? No diré el lloc. Girona. Bé, sí, bé, és una benzinera Repsol. La 96 em diuen 2,10. La 96, eh? 2,10. A l'Esclat, la 96, 1,81. I el dièsel, 1,79. O sigui, és més barat el dièsel ara que no pas la de 96. Tenim missatges que llegiré d'aquí uns moments, però recordem que avui estem fent aquesta pregunta. Us recordo quin és el nostre telèfon, va.
0: 972 313 702.

0: Els consells de la Lola.
1: Hola.
2: Hola, què tal? És que m'encanta aquesta música, sí. Sempre ho dic.
1: No vull repetir el que vas qualificar la setmana passada d'aquesta sintonia.
2: No cal. Però correcte. Avui potser... Ja, sí. Avui potser podríem canviar-la per una cosa, rotllo consultòria de la senyorita Pepis.
1: Bé, saps? Escolta, no hi hauria gaire diferència tampoc, eh?
2: No, la veritat és que no. El consultorio de la senyorita Pepis. No, hola, què tal? Sí. Hola, amigues.
1: Bueno, no saps per què... Sí. De la Francis puc trobar la sintonia, però no tenim temps ara. Perquè la Pepis no sé...
2: No, dic senyorita... Sí, no, t'explico. La senyorita Pepis era aquells caps que venien per les nenes, per jugar a maquillar les nenes, saps? Aquelles nines, sí, que venien caps perquè les pentinessis, saps? És que avui es tira una cosa que potser em tires... Bueno, jo em tirareu...
1: Digues, va.
2: L'escombra pel cap, directament.
1: Va, digues.
2: No, resulta que jo, és una cosa, vull dir, un consell... Bueno, no, una mira, una cosa, una d'allò. Resulta que l'altre... Bueno, és això, que típic dia que tens un sopar i vols anar bufona, maca, i et dutxes i et rentes a cap i tot allò, se t'espatlla, què passa? El secador, la planxa, el no sé què, i dius, la mare que em va matricular, no?
1: Sí,
2: doncs,
1: sí.
2: Doncs jo normalment, quan em rento el cap, tinc allà tot de trastos.
1: Sí.
2: Un trasto que és el secador.
1: Sí.
2: Això les senyores me sabran. Tu,
1: sí. No, jo no.
2: No tens res al cap.
1: No tinc
2: res al cap.
1: Perdona, fora no, dins sí, eh?
2: Ah, bueno, sí, dins sí, però fora no, per això t'ho dic. Això, la secció d'avui pensaràs, va, i a mi de què
1: no, sirves? No.
2: Però jo t'ho explico. Doncs resulta, o sigui, us explico la meva vida, no? Hem tant allò. Doncs resulta que jo tinc allà tota una aparatologia per al tema del cabell, no? Llavors, el primer tema és per assecar-me el cabell, no? Després, l'altra cosa, que és una espècie de rinxolador, allò per assecar-te el cabell amb rinxolar, mentre vas assecant el cabell, el vas pentinant en forma d'onda.
1: Sí, sí.
2: I en tercer lloc hi ha la planxa. La planxa, per als senyors que no sapigueu el que és una planxa, no? O sigui, vindria a ser una planxa per planxar-te el cap, no? Són dues plataformes unides que calentes, i
1: estires els cabells.
2: El cabell. Exacte. Doncs què em va passar? Jo volia rinxolar-me el cabell dins... No, és allò que engegues i de sobte fot una pesta de cremat, és que es va cremar perquè de tant en tant allò es crema i llavors amb el cabell moll m'ha arribat a passar de quedar-me sense secador, no és trist i problemàtic és quedar-te, i anar-me'n a buscar-ne a un d'aquests grans centres.
1: Perdona, un momentet. Escolta, més que quedar sense secador, no t'ha preocupat més quedar sense cabell si et cremes?
2: No, home, no, perquè jo tinc una tàctica, o sigui, jo fa com 40 anys que no vaig a la perruqueria, i això és cert.
1: En sèrio?
2: Tot ho faig jo, a vegades en sèrio, em tallo, em tanyo, ho faig tot jo, en sèrio, no, això és molt apanyadilla, la gent que em coneix ho sap.
1: Sí.
2: No, es faig destrosses, però és igual que penses, escolta, allò ja creixerà.
1: Sí.
2: Vaig al gra, és que després em diràs, ves callant, i
1: vale.
2: He arribat al quic de la qüestió. El cas és que en aquesta ocasió se'm va trencar el rinxolador, vale?
1: Okay.
2: Tenia assecador i planxa, i dic, jo vull arrinxolar-me, és a dir, quin és el concepte del rinxolador? Que hi hagi un pal que s'emboliqui el cabell i que hi hagi calor perquè s'arrinxoli, no?
1: Okay.
2: Vale. Què? No és de debò.
1: Bueno, digues.
2: Vaig agafar el pal de l'escombra, en sèrio, vaig treure-la i poses el cabell allò, envoltat al pal, allò ben col·locadet.
1: Amb el secador.
2: El pal de l'escombra. No, és que no m'escoltes. No, agafes el pal d'escombra, emboliques el cabell, allò que agafes... per particions, senyora sabrà de què parlo.
1: Sí.
2: O sigui, allò, mechón a mechón, saps?
1: Sí, sí.
2: Emboliques mechón a mechón el pal a l'escombra i llavors amb la planxa et dediques a apretar, o sigui, el pal que ja està enroscat amb el cabell, apretes amb la planxa. És una passada! Em van quedar riquitos de oro, saps? Allò que ni la Shirley Temple, t'ho juro, boníssima. En sèrio. És una passada! Em van quedar riquitos de oro, saps? Allò que

0: us quedaran molt bé els rínxols.
1: Ja t'ho diré. Eh? Apa.
0: Tu no, perquè no ho provaràs, no podràs, ja no sé què posis una perruca.
1: Adéu.
0: Però incito a les senyores que ho facin, i senyors amb cabell llarg.
1: Adéu, carinyo.
0: Apa, adéu. Així bé.

0: Preparats per un cap de setmana a tota pantalla? El 26 i 27 de setembre arriba la Tecnofan Party 2026 a Palamós. La nau dels 50 metres s'omple de videojocs, realitat virtual, simuladors, màquines arcade, pinballs, cosplay, karaoke, competicions i espectacles en directe. Una experiència per compartir amb família, amb amics i amb tota la comunitat gamer. I si vols jugar en xarxa, apunta't a la LAN Party, que comença el divendres 25. Consulta tota la programació a @ptecnofan i a palamostecnofan.org. Tecnofan Party. Connecta't, juga i viu-la. Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
1: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
0: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
1: Però què passa aquí?
2: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
1: Així no hi ha qui les faci caure.
2: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
0: Estàs pensant en una bici? I si fos elèctrica? A Ecobike Girona hi trobaràs bicicletes elèctriques de passeig, plegables, de muntanya, trekking i SUV. Som fabricants i tenim sempre en estoc els recanvis dels sistemes elèctrics. També disposem de taller multimarca, refem bateries i som punt oficial de la DGT per matricular patinets. Descobreix-nos al carrer Ramon Muntaner número 4 de Girona o a ecobike.com.es. Ecobike Girona. Vine a veure'ns. Ets més que benvingut.
3: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
4: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
5: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
4: Quins tractaments fan?
5: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
3: Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
6: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate no només t'ensenyem propietats, t'ajudem a trobar el poble, l'entorn i la casa que encaixa amb la teva manera de viure. Busques casa a l'Empordà o a la Costa Brava? Descobreix-la amb les Voltes Real Estate. Oficines a Palafrugell i a la Bisbal d'Empordà. Les Voltes Real Estate. Cases per viure a l'Empordà i la Costa Brava.
7: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon palavà i les bones vistes. Al Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, elmedallot_estartit, i fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.

0: Envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972 313 702 i digues la teva.
1: Bé, avui estem fent un mapa de les benzineres més barates i més cares de les comarques de Girona. Ja sabeu que un terç de les benzineres de les comarques de Girona ja passen dels 2 euros, la 96, la... com es diu? La dièsel, també pràcticament igual. I, per exemple, anem a escoltar un comentari que ens han enviat per WhatsApp i després anem per una trucada.
2: Ei, bona tarda a tothom.
1: Hola.
2: Tiri, de Banyoles, però que visc a Serinyà.
1: Perfecte.
2: Bueno, d'entrada, les benzineres del bon preu, de l'Esclat, si tens la targeta de client i a més vas a hores nocturnes, o sigui, entre les 10 del vespre i les 8 del matí, aconsegueixes un descompte d'entre 6 i 7 cèntims per litre.
1: No ho sabia, això, tu.
2: I si a més aquí afegeixes que hi ha una diferència de 8 o 10 cèntims a vegades amb d'altres benzineres, amb el preu original, amb el preu de partida...
1: Home!
2: Recoi, ho veig que Repsol... A vegades hi ha entre 15 i 20 cèntims de diferència.
1: Sí, sí.
2: Per tant, les low cost, a més la qualitat dels combustibles sempre és la mateixa, perquè tots els combustibles surten d'allà mateix. I per altra part, dic que, esclar, amb això del combustible ens tenen agafats pels collons, per dir-ho clarament, perquè bona part del preu de combustible són impostos, més d'un 70%, i han de tenir en compte que l'IVA que carreguen, doncs és un impost que carrega sobre el preu de combustible, però també carrega sobre els impostos que hi ha dintre el preu de combustible. O sigui que ens carden per davant, anant i tornant.
1: I per darrere.
2: I res, i amb això dels vehicles elèctrics, de moment jo no sé el que val carregar la bateria d'un cotxe elèctric, però no patiu que tard o d'hora trobaran la manera de fotre'ns clatellada amb això dels cotxes elèctrics, que aquesta dèria que tenen per vendre cotxes elèctrics, que ens venen la moto de que si no contaminen i que contaminen menys, i això hi ha molt a discutir. Però ens portem tota la vida pagant impostos amb els combustibles, i aquests impostos, per comptes de fer-los servir per millorar la xarxa viària, per millorar els ferrocarrils, per millorar els transports públics, on t'han anat a petar? I ara ens diuen que no tenen calés per arreglar l'AP7.
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. No sé si en Carles de Girona comparteix el que ens deia aquest oient de Banyoles. Hola, Carles, com estàs?
3: Hola, Joan, molt bé, molt bé. Jo crec que ens ha explicat molt bé aquest company de Banyoles.
1: Però molt, eh? A més, sap perfectament el tant % d'impostos que paguem en la benzina, on van a parar i tot plegat. Com ho veus? Digues.
3: No sé si te te'n recordes, però es va posar fa molt de temps, Joan, posar-hi oli de cuinar en els cotxes, no sé
1: com?
3: Si de quin punt.
1: Ah, sí? Oh,
3: sí.
1: Quan fa d'això? No me'n recordo.
3: Jo recordo fa 10 anys així que es va posar de moda fer una mescla amb oli de girassol o oli d'algun tipus del supermercat.
1: Sí.
3: I no sé si al final també poder fer el repostar una mica més fàcil, perquè està totalment caríssim el poder emplenar el dipòsit. Són 70 euros cada vegada.
1: Sí, escolta, i amb aquest oli funcionava? És que t'ho juro que no me'n recordo, d'això no en sóc conscient.
3: Sí que funcionava, no t'havies de passar amb la quantitat i això,
1: sí.
3: Però jo no ho vaig arribar a fer mai, poder, algun conegut sí que ho havia fet alguna vegada.
1: Però què havies de barrejar, benzina i oli?
3: Sí, o sigui, el teu dipòsit normal i posaves 2 litres de...
1: Mare meva! D'oli. Allà podies fer un pantomàquet amb... d'allò, Déu-n'hi-do. Tu, i t'hi mires molt per les benzineres? Perquè, com dèiem, per exemple, la Repsol, no tinc res contra la Repsol, però em sembla que és la més cara que hi ha en aquests moments. Vas a les low cost, tu, o vas a la primera que et trobes?
3: No, intento passar per aquelles gasolineres que queden apartades, que no són d'una gran franquícia, saps, aquelles típiques carreteres que comuniquen d'un poble a un altre, que no són molt transitades, que dius, ostres, jo crec que aquelles són les bones benzineres, amb poblets així apartats, perquè aquí a l'Empordà, que en tenim molts, doncs sempre n'hi ha alguna, i ara és la curiositat de quan passo per una gasolinera i dic, bueno, aviam a quan està avui. Ah. I doncs crec que és un bon preu, podem parar i en pleno, no? Perquè sempre s'ha d'estar
1: però, mirant. Però s'ha notat, eh? Jo sóc d'aquelles persones que sempre poso la mateixa quantitat quan he de repostar. I cada vegada en dura menys. I cada, si en una, jo què sé, si en una setmana potser abans hi anava un cop o dos, doncs ara hi ha d'anar-hi tres cops ben bons, o quatre.
3: Sí, sí, sí. No és que el dipòsit de cada 10 litres que posàvem abans, ara com a molt en podem posar 8. Clar. Sí, és que no...
1: Sí, sí, sí.
3: Ens han fotut per totes bandes.
1: T'han fotut. Com deia aquest de Banyoles, ens han ben cardat. Escolta, Carles de Girona, una abraçada molt forta.
3: Una abraçada.
1: Adéu.

3 minuts i les 6 de la tarda. Us recordo que el dia 31 d'octubre a les 7 de la tarda Ràdio Capital celebrarà els seus 25 anys amb un concert que es diu 25 anys de paisatge musical empordanès. Ho farem a la plaça del Castell de Pere Tallada, al Rovell de l'Au del Baix Empordà, un indret preciós. Qui vindrà? Black Music Big Band, Masoni, San Josex, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, La Cloble, Bisbal Jove, Chloé Riambau i Joan Robau. Les entrades són gratuïtes. Què heu de fer? Entrar a la pàgina web de radiocapital.cat i trobareu un banner i allà podeu accedir a les invitacions. Recordeu, serà un tardeo increïble per recordar els 25 anys de Ràdio Capital el dissabte 31, el dia de la castanyada, a les 7 de la tarda, plaça del Castell de Pere Tallada.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 6.
2: Bona tarda, us parla Joan Coll i aquesta és l'actualitat de les comarques gironines. La passatgera posterior d'un turisme ha mort aquest dimarts de matinada en una sortida de via a la GI-682 a Lloret de Mar, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 2:17 per un accident del punt quilimètric 13,3 de la citada via en sentit Tossa de Mar. Per causes que s'investiguen, un turisme ha sortit de la via i s'ha incendiat. En el vehicle hi viatjaven 4 ocupants i ha mort una de les passatgeres posteriors, una veïna de Lloret de 18 anys. A banda, un home ha resultat ferit crític i un altre home ferit lleu. I aquest dimarts s'han iniciat els treballs de tala d'arbres que van quedar afectats per l'incendi de les Gavarres de principis de juliol, amb l'objectiu d'evitar que puguin caure la carretera GI-660, coneguda popularment com la carretera de la Ganga. La tala s'estén a 20 metres a banda i banda durant uns 3 quilòmetres i abasta una àrea total d'unes 12 hectàrees de terreny calcinat. Es tracta d'una actuació d'urgència de la Diputació de Girona, amb la que també es pretén començar la recuperació d'espais del massís com camps de conreu. Coincidint amb aquest inici de la tala d'arbres, s'ha fet la primera reunió del grup de treball que redactarà el pla de restauració de tota la zona afectada per l'incendi, que va cremar més de 2.000 hectàrees. I els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres passat a Banyoles un home de 24 anys com a presumpte autor de diversos delictes que es van produir en un mateix dia. Li atribueixen un robatori amb violència i intimidació, un delicte de furt, un robatori de vehicle, un delicte de trencament de condemna judicial i un de resistència i desobediència a agents de l'autoritat perquè pretenia escapar-se. Tots els fets es remunten a l'1 de setembre i després d'estudiar diversos indicis, el van detenir el 16 de setembre a la zona de la Farga, a Banyoles. L'home ha estat denunciat fins a 62 ocasions per furts en diversos supermercats de la població de Banyoles des del 2025 i fins a l'actualitat. I fins aquí el repàs de les principals notícies d'aquest dimarts a les comarques gironines.
3: En 25 anys ja han canviat moltes coses. Han canviat pobles, han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vine al concert 25 anys de paisatge musical empordanès, el gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San José Ex, Fetus, Diversiones, Jofre Bardagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventi Sarfa, Estrella d'Am i el Club Nàutic de l'Estartit.
4: Dijous 8 d'octubre, a les 11 del matí, al Parc Hotel San Jorge. La Cambra de Comerç de Palamós presenta els diàlegs sobre empresa i futur al Baix Empordà, amb Josep Oliu, president del Banc Sabadell. Una banca propera al client, en l'era de la IA. Una trobada amb ponència, debat i networking. Inscriu-t'hi a la nostra pàgina web. No t'ho perdis. Cambra de Comerç de Palamós.
0: De cap a cap, amb Joan Bosch.
5: Va, que ja són les 6 de la tarda i 5 minuts. Comença l'última hora de cap a cap. Taronja Ràdio Girona 94.4 i Ràdio Capital 95.6. D'aquí uns moments, com cada dimarts, en Martí Seguer ens portarà totes les novetats tecnològiques. Fins ara!

0: Què tal, Martí Seguí? Com estàs?
1: Hola, què tal?
0: Molt bé. El teu cotxe és elèctric, amb benzina, dièsel?
1: És dièsel.
0: És dièsel.
1: Sí, només dièsel.
0: Saps l'última vegada que el vas omplir, sí, quan estava el dièsel?
1: A uns 70 no sé quants. Sí.
0: Bé, avui...
1: Ja ha pujat, no?
0: Sí, estem ja sobre 2,01, una cosa així. I estem fent el mapa de les benzineres més barates i més cares de les comarques de Girona. Tu tens més o menys un mapa? Fas uns quants quilòmetres de més per anar a una benzinera que saps que és més barata que la que tens al costat de casa?
1: No massa. Aquí a Palafrugell n'hi ha 3 o 4 i entre una i l'altra...
0: Fas.
1: Faig. Sí. Vale. Si m'enganxa de camí a algun lloc que sé que està més econòmica, doncs escolta, sí, hi vaig, però m'ha d'agafar...
0: No expressament.
1: No, expressament no, perquè et gastes aquests cèntims que t'estalvies. Vull dir que no cal.
0: Déu-n'hi-do. No cal. Estàvem parlant amb en Joan Arenyes, que s'ha comprat un cotxe elèctric, i aquest cap de setmana ha anat al Mercat de Música Viva de Vic, a Osona, i ha tingut uns problemes...
1: Perquè, no ha pogut carregar?
0: Perquè la majoria de carregadors que hi ha no funcionen. Diu que ha estat angoixat. Clar, comprar-te un cotxe elèctric i haver d'estar pendent constantment a veure si podràs tornar a casa o no, té la marinera.
1: Oh, sí, clar.
0: Escolta, parlem de coses de tecnologies?
1: Va, parlem-hi. Va, som-hi.
0: Bé, ja sabeu, aquest senyor es diu...
2: Martí Seguer.
0: I cada dimarts ens porta les noves tecnologies. Bé, les novetats tecnològiques de la setmana, més ben dit, exacte. Va, comencem parlant d'internet, però no de satèl·lits ni d'antenes. Meta. D'antenes, perdó. La Meta,
1: sí,
0: la Meta la Meta de tota la vida.
1: La tecnològica.
0: Exacte. Prepara un nou cable submarí entre Europa i els Estats Units que tindrà una capacitat enorme.
1: Els de Meta són l'empresa propietària de Facebook, Instagram i WhatsApp, per qui no ho sàpiga. Sí, sí, sí. Doncs va, abans d'explicar aquest nou cable de Meta, val la pena recordar una cosa que de vegades sorprèn, i és que internet és molt més físic del que ens pensem. Quan enviem un WhatsApp a algú, mirem un vídeo, guardem fotografies al núvol, la informació no viatja per satèl·lit. La immensa majoria del trànsit internacional de dades circula per cables de fibra òptica instal·lats al fons dels oceans. Són autèntiques autopistes submarines de la informació. Connecten continents i transporten al voltant del 99%, si ho heu sentit bé, del trànsit de les dades intercontinentals. I l'anterior, hi ha fibres òptiques per on viatja aquesta informació, pulsos, que no deixa de ser allò, pulsos de llum, eh? I ara l'empresa Meta, com he dit, la propietària de Facebook, Instagram i WhatsApp, ha presentat Petal, i que és un cable submarí que connectarà França amb els Estats Units. Tindrà uns 7.000 quilòmetres de longitud i serà capaç de transportar fins un petabyte per segon. Per entendre una mica la xifra...
0: Perdó, què és un petabyte? A veure...
1: Segons...
0: I el petazeta hi arribo, però el petabyte no.
1: Doncs són 1.000 terabytes i també t'has quedat igual. Per tant, seria prou amplada de banda perquè aproximadament 3/4 de la població mundial poguessin escoltar música per internet simultàniament.
0: Carai.
1: Molta capacitat, en resum. I per arribar a aquesta capacitat, Meta utilitzarà una nova generació de fibra òptica. El cable tindrà 24 parells de fibra, però cadascuna també incorporarà dos nuclis, i a la pràctica això permet aconseguir un rendiment semblant als 48 parells de fibra convencional, sense haver d'instal·lar més cables. I un altre problema és la distància. Aquests 7.000 quilòmetres no s'hi val il·luminar per un cantó i per l'altre veure-ho, sinó que hi posaran uns 100 repetidors entremig, o sigui, enfonsats al mar, a l'oceà,
0: sí.
1: Uns 100 repetidors, sí.
0: Sí.
1: Ja n'hi ha molts, eh? Ja n'hi ha molts d'aquests cables submarins funcionant. Sí, sí. Per tant, però... Aquí la cosa és que els repetidors són...
0: Submarins.
1: No, som com tots, però que n'hi ha menys del que normalment hi ha. Normalment es posen cada 50 quilòmetres, doncs aquest, la novetat, justament, és que només n'hauran de fer servir 100 en 7.000 quilòmetres, per tant, tot una d'això. Qui participa? Doncs empreses punteres, com són NEC, que els havíem conegut per fabricar telèfons mòbils, però que ara només es dediquen a això.
0: En NEC és un cantant italià.
1: També. Sí, després me'l poses, si vols.
0: Sí.
1: Sumito, que és el que aporta la fibra òptica, i Orange, que gestionarà l'arribada del cable submarí a la costa francesa i a la connexió a la xarxa terrestre. Tot plegat per té molt a veure amb la intel·ligència artificial, és que els grans centres de dades mouen quantitats enormes d'informació i això necessita molta capacitat. Per això empreses com Meta, Google o Microsoft han passat de ser simples clients d'aquestes xarxes de telecomunicacions a participar directament en la construcció d'aquestes grans infraestructures.
0: Va, sortim de les profunditats de l'Atlàntic i anem ara al camp. Una aplicació catalana utilitza intel·ligència artificial per saber la mida de les pomes.
1: Doncs sí, la Universitat de Lleida i l'IRTA han desenvolupat Fruit Measure App. És una aplicació que permet calcular el calibre de les pomes directament a l'arbre, utilitzant la càmera del telèfon mòbil. La idea és completar una feina que tradicionalment es fa de manera manual. Per saber com està evolucionant una collita, els fruticultors mesuren pomes amb eines com el peu de rei o unes anelles de calibratge. El problema és que mesurar una per una les peces, o almenys unes quantes, requereix de molt de temps i de molt de personal. Amb aquesta aplicació, l'agricultor col·loca el seu mòbil en un petit suport, fa una fotografia i la intel·ligència artificial detecta automàticament les pomes que hi apareixen i calcularia aquest diàmetre. En una sola imatge pot arribar a identificar entre 5 i 6 pomes. Això permet prendre moltes menys mostres i tenir més fotografiada la cosa, i a més tot aquest procés es fa directament al telèfon, per tant no necessita cobertura i un aspecte que és especialment útil quan es treballa al camp. L'aplicació també guarda les dades per parcel·les, per dies, i pot generar gràfics per veure l'evolució del calibre d'aquesta fruita. També té una dimensió comercial. La mida d'una poma influeix en el seu valor de mercat, i si una central frutícola pot saber abans de la collita quin calibre tindrà, doncs ja pot començar a planificar-se. I per entrar en aquest model d'intel·ligència artificial, els investigadors han utilitzat unes 2.300 fotografies amb més de 4.300 pomes amb diferents varietats, i posteriorment l'ha provat amb més de 3.000 camps diferents.
0: Molt bé.
1: És un projecte que mesura, l'error és d'entre 1 i 2 mil·límetres, per tant està molt afinat ja. És una aplicació gratuïta, i dic que podem calcular, és gratuïta completament, i és una solució de l'IRTA i catalana, i ara els investigadors també volen portar aquesta mateixa tecnologia a altres fruites, com són les cireres.
0: Molt bé. Tu, tinc un dubte, què diries? La Laura hi és o no hi és?
1: No, la Laura no hi és.

0: Va, seguim parlant de les novetats tecnològiques de la setmana, Martí. Sí. Parlem ara d'un aparell que pràcticament tots tenim a casa, el televisor.
1: Sí.
0: Una investigació sobre televisors intel·ligents d'LG ha tornat a posar el focus sobre la privacitat. Ens vigilen per la tele?
1: Ens vigilen. Sí, perquè els televisors actuals tenen molt a veure amb una televisió i no és només un receptor d'una senyal d'antena. Un Smart TV és gairebé un ordinador, té processador, sistema operatiu, connexió a internet, aplicacions, micròfon, càmera, alguns, i diferents serveis funcionant en segon pla. I aquí està la cosa. Investigadors de seguretat i canals especialitzats han trobat que diversos televisors LG han posat el focus en una quantitat d'informació que poden gestionar aquests aparells. Una de les tecnologies analitzades és el que es diu ACR, és el reconeixement automàtic de continguts. I podríem definir-ho com una mena de Shazam de la televisió. Si això normalment quan instal·lem la televisió ens demana si volem activar el ACR. Diguem-li que no, per defecte bé que sí. Val? I el sistema pren petites mostres del que apareix a la pantalla i genera una empremta digital per saber què estem mirant, què estem fent i tot això. Però clar, la cosa no es limita aquí, i és que algunes aplicacions de la televisió també investiguen algunes altres coses, com per exemple els aparells que tenim connectats, quins connectors tenim posats, quins HDMIs, què veiem, què no sé què. Vull dir, ja vam una mica més enllà.
0: Encara em filmaran quan estic escarxofat al sofà.
1: Bueno, l'objectiu no és veure't tu escarxofat al sofà, sinó veure què veus.
0: Exacte.
1: i ensenyar-te la publicitat correcta.
0: I com ho veig.
1: Exacte, i ensenyar-te la publicitat correcta.
0: Ai, la mare que
1: els
0: va parir.
1: O impactar-te amb el que necessitis tu. Dirigir bé el que... Això.
0: Sí.
1: Recomanació des d'aquí, ràpid i curt. La funció aquesta ACR, desactivar-la. Ja està. Fàcil.
0: Molt bé, perfecte. Va, i acabem parlant d'energia nuclear. La Xina s'ha situat al capdavant d'un tipus de reactor que pot servir no només per generar electricitat, sinó també per alimentar processos industrials.
1: Doncs sí, els anomenats reactors nuclears refrigerats per gas d'alta temperatura, que també es coneixen per HTGR. I és que la Xina fa gairebé mig segle que investiga aquesta tecnologia, va començar a treballar-hi a finals dels anys 70 i el 1995 va iniciar la construcció del seu primer reactor experimental d'aquest tipus. Ara, aquesta experiència ha portat l'Organisme Internacional de l'Energia Atòmica a signar un acord de cooperació amb la Xina perquè comparteixi aquest coneixement sobre el disseny, la construcció, la posada en funcionament i l'operació d'aquests reactors. La gran diferència respecte als d'una central nuclear convencional és la temperatura de funcionament. Aquests reactors treballen a temperatures molt elevades, utilitzant gas com a refrigerant, i això permet també aprofitar la calor no només per generar electricitat, sinó també per diferents processos industrials. Per exemple, aquesta energia tèrmica es podria utilitzar per produir hidrogen, per generar vapor industrial o per alimentar processos que necessiten també temperatures molt elevades. I això és interessant perquè hi ha activitats industrials que són difícils d'electrificar i, per tant, amb aquests reactors podríem alimentar un cotxe amb electricitat, però, per exemple, substituir aquests combustibles fòssils. Ara bé, també treballen a temperatures tan elevades, té dificultats, i els materials i components han de suportar també aquest estrès tèrmic. I ara mateix el problema és que no hi ha masses materials certificats per funcionar amb aquestes temperatures tan altes i amb aquest tipus de reactors. Però bueno, la Xina està invertint durant dècades en aquesta tecnologia i ara la bona notícia és això, aquest acord, que no significa que la Xina hagi de construir els seus reactors en altres països, sinó és un acord de cooperació i intercanvi de coneixement del que estan fent fins ara amb la resta de països per poder avançar en aquesta energia.
0: Martí Seguer, moltes gràcies, com sempre. La setmana que ve ens veiem, eh?
1: Molt bé.
0: Adéu.
1: La setmana que ve, adéu.

0: Aquest setembre celebrem els 10 anys del Montessori Palau Montgrí amb un joc molt especial. Busca els cartells amb preguntes als establiments col·laboradors de Torroella, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i participa-hi! Pots guanyar vals regal i obsequis per més de 200 euros. El sorteig serà el 2 d'octubre a la gran festa dels 10 anys. I esteu tots convidats! Més informació i inscripcions a montessoripalaumongri.com.
1: El dia 26 de setembre arriba la Fira de l'Energia del Baix Empordà a Sant Feliu de Guíxols. Descobreixo tot sobre estalvi i eficiència, energies renovables i mobilitat sostenible. Informa't i impulsem junts la transició energètica. T'esperem als jardins de Juli Garreta de 10 del matí a 8 del vespre. Organitzat pel Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols amb el suport de la Diputació de Girona i de l'Institut Català de l'Energia.
2: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
3: Una passió de primera, un sentiment de primera i, és clar, una ràdio de primera. Aquesta temporada tornem a viure cada partit del Girona com sempre, en directe des del primer fins l'últim minut. Dia de partit, transmissions de primera, amb la narració d'en Raül Muixac i els comentaris de tot l'equip de Dia de Partit.
4: Aquest divendres a 8:45 del vespre, Girona Albacete.
3: Escolta Dia de Partit des de mitja hora abans a Taronja Ràdio Girona, radiocapital.cat i el Twitch de Montilivin. Dia de Partit, amb el suport d'Estrella Damm.
5: Del 25 al 27 de setembre vine a la primera fira del vehicle d'ocasió a Palafrugell. Més de 250 cotxes, motos i furgonetes seminous i d'ocasió. Vende i lloguer de bici, sortides amb moto, food trucks, DJs, vermut electrònic i molt més. Del 25 al 27 de setembre al polígon industrial de les Brugueres a Palafrugell. Entrada gratuïta.
6: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. El proper divendres 25 de setembre, viu una nit molt especial a Mas Geli, un sopar maridat de la mà dels germans Font, antics propietaris del Sapunta. Gastronomia, vins i una nit per recordar. Reserva a masgelipals.cat. Places limitades.
7: Preparats per un cap de setmana a tota pantalla? El 26 i 27 de setembre arriba la Tecnofan Party 2026 a Palamós. La nau dels 50 metres s'omple de videojocs, realitat virtual, simuladors, màquines arcade, pinballs, cosplay, karaoke, competicions i espectacles en directe. Una experiència per compartir amb família, amb amics i amb tota la comunitat gamer. I si vols jugar en xarxa, apunta't a la LAN Party, que comença el divendres 25. Consulta tota la programació a @ptecnofan i a palamostecnofan.org. Tecnofan Party. Connecta't, juga i viu-la.
8: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
9: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 22 de setembre tens la patata rentada Carrefour al mercat, la malla de 10 quilos a un preu imbatible de 7,90 €. El quilo surt a 79 cèntims. Sempre les millors promos. Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.

0: envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972 313 702 i digues la teva.
1: La gasolina trenca la barrera dels 2 euros amb més d'un terç de les benzineres gironines. Aquesta tarda fem un mapa de cap a cap, amb la vostra ajuda, de les benzineres més barates i més cares, no? I també us demanem si sou fidels a la benzinera de tota la vida o us passeu a les low cost encara que hàgiu de fer uns quants quilòmetres de més. Per exemple, l'Aina de Banyoles diu: normalment vaig a una low cost. Si la diferència de preu és important, no em compensa pagar més només pel nom de la benzinera. Ramon de Sal: jo sóc de la de sempre, potser pago una mica més, però ja sé on és, com funciona i aprofito els punts i descomptes que tinc. I tinc dubtes que la qualitat de la benzina low cost sigui la mateixa. És el gran debat aquest, eh? I jo no diré res perquè me n'han dit de tots colors. La Júlia és de Girona. Depèn. Quan sóc a prop d'una low cost hi vaig. Però també faig quilòmetres expressament per estalviar uns cèntims per litre. Oriol, de Girona. Sempre busco el preu més baix. Amb el que costa omplir el dipòsit avui dia, uns quants cèntims per litre acaben sent diners. La benzinera més barata es troba entre Cassà i Llagostera. No sé quina és. I acabo amb la Clara de Sant Feliu de Guíxols. Jo miro sobretot la relació entre preu i comoditat. Si la gasolinera de sempre és només 2 o 3 cèntims més cara, prefereixo no desviar-me.

0: Wouldn't It Be Good no podria ser millor, un clàssic de Nick Kershaw de finals dels 80. 5 per la 7 i fotem el camp.
1: De cap a cap, amb Joan Bosch.
0: Taronja Ràdio, Ràdio Capital, demà a partir de les 4 se'n tornem-hi.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 7.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: Capital. La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys, a la seu de EMD de l'Estartit, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventis Surfa.
3: Del 25 al 27 de setembre vine a la primera fira del vehicle d'ocasió a Palafrugell. Més de 250 cotxes, motos i furgonetes seminous i d'ocasió. Venda i lloguer de bici, sortides amb moto, food trucks, DJs, vermut electrònic i molt més. Del 25 al 27 de setembre al polígon industrial de les Brugueres a Palafrugell. Entrada gratuïta.
4: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
5: Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé. El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.
2: Preparats per un cap de setmana a tota pantalla? El 26 i 27 de setembre arriba la Tecnofan Party 2026 a Palamós. La nau dels 50 metres s'omple de videojocs, realitat virtual, simuladors, màquines arcade, pinballs, cosplay, karaoke, competicions i espectacles en directe. Una experiència per compartir amb família, amb amics i amb tota la comunitat gamer. I si vols jugar en xarxa, apunta't a la LAN Party, que comença el divendres 25. Consulta tota la programació a @ptecnofan i a palamostecnofan.org. Tecnofan Party. Connecta't, juga i viu-la.
6: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
7: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 22 de setembre tens la patata rentada Carrefour al mercat, la malla de 10 quilos, a un preu imbatible de 7,90 €. El quilo surt a 79 cèntims. Sempre les millors promos. Si vols Carrefour. Fer la compra bé, has d'anar a
8: Carrefour. A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
9: El dia 26 de setembre arriba la Fira de l'Energia del Baix Empordà a Sant Feliu de Guíxols. Descobreixo tot sobre estalvi i eficiència, energies renovables i mobilitat sostenible. Informa't i impulsem junts la transició energètica. T'esperem als jardins de Juli Garreta de 10 del matí a 8 del vespre. Organitzat pel Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols amb el suport de la Diputació de Girona i de l'Institut Català de l'Energia.
10: 25 anys.
11: Hola, som Gemma Recoder, directora de Canet Rock, i des d'aquí envio una abraçada immensa als meus amics de Ràdio Capital. 25 anys, moltes felicitats, que per molts anys més puguem celebrar la vida i la música junts.
2: Mua! Ràdio Capital.
10: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Moltes felicitats des de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Soc en Maurici Jiménez, alcalde i amic de Ràdio Capital. Us desitjo un feliç aniversari per molts anys d'actualitat, millor música i bona ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 8.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més...

0: En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles. Han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès, el gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San José X, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventi Sarfa, Estrella d'Am i el Club Nàutic de l'Estartit.
1: Preparats per un cap de setmana a tota pantalla? El 26 i 27 de setembre arriba la Tecnofan Party 2026 a Palamós. La nau dels 50 metres s'omple de videojocs, realitat virtual, simuladors, màquines arcade, pinballs, cosplay, karaoke, competicions i espectacles en directe. Una experiència per compartir amb família, amb amics i amb tota la comunitat gamer. I si vols jugar en xarxa, apunta't a la LAN Party, que comença el divendres 25. Consulta tota la programació a @ptecnofan i a palamostecnofan.org. Tecnofan Party. Connecta't, juga i viu-la.
2: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
3: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
4: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
5: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys a la seu de l'EMD de l'Estartit, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventi Sarfa.
6: Barcelona, cosa bona. Barcelona té moltes maneres de viure's i Flaca la viu a ritme de rumba.

0: 25 anys.
1: Va dir que Esmeralda, soc d'Esclanyà i sempre escolto Ràdio Capital. I ara que sento que fa 25 anys, me llegava de fer una felicitació. Així és que per molts anys més, Ràdio Capital, i jo que ho pugui veure, i vosaltres també, però amb els ulls de les mans.
2: Ràdio Capital. 25.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 9. El que passa al món és important. El que passa a l'Empordà, encara més. Per això, cada dia, de 8 a 9 del matí, dediquem una hora sencera a explicar amb detall tot el que passa a casa nostra. Actualitat, opinió, entrevistes, esport i cultura. 100% Empordà. Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital, amb Joan Coll i Maria Alzina.
2: Aquest setembre celebrem els 10 anys del Montessori Palau Montgrí amb un joc molt especial. Busca els cartells amb preguntes als establiments col·laboradors de Torroella, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i participa-hi! Pots guanyar vals regal i obsequis per més de 200 euros. El sorteig serà el 2 d'octubre a la gran festa dels 10 anys. I esteu tots convidats! Més informació i inscripcions a montessoripalaumontgrí.com.
3: Del 25 al 27 de setembre vine a la primera fira del vehicle d'ocasió a Palafrugell. Més de 250 cotxes, motos i furgonetes seminous i d'ocasió. Venda i lloguer de bici, sortides amb moto, food trucks, DJs, vermut electrònic i molt més. Del 25 al 27 de setembre al polígon industrial de les Brugueres a Palafrugell. Entrada gratuïta.
4: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
1: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate, venem propietats coneixent-ne el valor, el territori i tot allò que les fa úniques. Més de 25 anys d'experiència al teu servei i al servei de la teva propietat. Estàs pensant a vendre? Parlem-ne. Les Voltes Real Estate, la teva propietat en mans de qui coneix l'Empordà.
2: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys a la seu de l'EMD de l'Estartit, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
5: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
6: Necessites millorar un procés industrial o desenvolupar un nou projecte a la teva empresa? A InnovaElect som el teu equip d'innovació i disseny, transformant idees en solucions tecnològiques reals, amb rigor i atenció al detall. InnovaElect, l'enginyeria que t'ajuda a impulsar la teva indústria. Informa't en el 652 513 443 o entra a innovaelect.com.
7: Mana, mana.
8: Maxil·la Estètic.
9: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
10: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
9: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
10: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
9: Confia en Maxil·la Estètic.
10: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
9: Maxil·la Estètic. Treballem pel teu somriure.
7: Mana, mana.
8: Maxil·la Estètic.
1: Ens agrada comprar al comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
2: I amb la ràdio, també.
11: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores. I això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
12: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
11: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.
13: The best music from the past.
14: Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow.
13: To the present.
15: I can buy myself flowers, write my name in the sand.
13: Radio Capital.
16: La ràdio de l'Empordà.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 10. En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles. Han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès. El gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San Josex, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventi Sarfa, Estrella Damm i el Club Nàutic de l'Estartit.
0: Preparats per un cap de setmana a tota pantalla? El 26 i 27 de setembre arriba la Tecnofan Party 2026 a Palamós. La nau dels 50 metres s'omple de videojocs, realitat virtual, simuladors, màquines arcade, pinballs, cosplay, karaoke, competicions i espectacles en directe. Una experiència per compartir amb família, amb amics i amb tota la comunitat gamer. I si vols jugar en xarxa, apunta't a la LAN Party, que comença el divendres 25. Consulta tota la programació a @ptecnofan i a palamostecnofan.org. Tecnofan Party. Connecta't, juga i viu-la.
2: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. El proper divendres 25 de setembre, viu una nit molt especial a Mas Geli. Un sopar maridat de la mà dels germans Font, antics propietaris del Sapunta. Gastronomia, vins i una nit per recordar. Reserva a masgelipals.cat. Places limitades.
3: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
4: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
5: Més econòmic del que et penses.
4: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
5: del nostre web,
4: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
5: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
4: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Hola, som Gemma Recoder, directora de Cadet Rock, i des d'aquí envio una abraçada immensa als meus amics de Ràdio Capital. 25 anys, moltes felicitats, que per molts anys més puguem celebrar la vida i la música junts. Mua!
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Bones, què tal, guapos? Soc l'Sneaky Flex de Flashy Ice Cream i vull felicitar Ràdio Capital pel seu 25 aniversari. Res, des del nostre grup pues, us enviem molt d'amor i que seguiu molts més anys fent ràdio, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

The passion of the groove. Generation

0: 25 anys.
1: Hola, família de Ràdio Capital, sóc l'Àlex Pérez. 25 anys, ja porteu 25 anys explicant històries, donant veu al territori i a la seva gent, fent ràdio amb rigor, amb passió i sobretot amb la proximitat que us caracteritza. Sou un punt de trobada i sobretot un altaveu de la cultura i de la música d'aquest país i per això també agrair-vos com a cantant, compositor i productor que sóc. Que la vostra ràdio sempre hi té cabuda a tothom, totes les propostes, vinguin d'on vinguin, sonin com sonin. Així que gràcies per la feinada que feu, una abraçada molt, molt, molt forta i enhorabona per aquests 25 anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara a pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Tots aquells i aquelles que feu possible Ràdio Capital Empordà, felicitats per aquests 25 anys d'història, 25 anys de bona ràdio. Gràcies per fer-nos pròximes les històries humanes i deixar-nos escoltar aquella bona música. Gràcies perquè els que vivim a l'Empordà us estem molt agraïts, i també els que estem més enllà i la vida ens porta lluny de la nostra terra, doncs ens feu partícips d'aquesta bona ràdio. Així que per un quart de segle més us auguro molts encerts.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: És la una.
0: A Ràdio Capital.
2: Et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: 25 anys.
3: Soc Joan Carles Duval de Picap. Moltes felicitats per molts anys. 25 anys de comunicació des de Ràdio Capital, la qual cosa és molt important. I sobretot perquè també doneu molt suport a la música i la música d'aquest país. Moltes felicitats, que ens sumeu moltíssims més i una abraçada a tots els professionals de Ràdio Capital.
4: Ràdio Capital.
2: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, amics de Ràdio Capital. Soc l'Uri d'Ernest de Vitara i ex-col·laborador de Ràdio Capital ja fa uns anys. M'agradaria enviar-vos una molt, molt, molt forta abraçada i una grandíssima felicitació per aquesta celebració, per aquest aniversari. I moltes gràcies per la tasca que fa Ràdio Capital de demostrar que la ràdio sempre hi és, inclús fora de Barcelona, i una felicitació grandíssima. Molts ànims. Adeu, adeu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les dues. Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.